0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa, molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Bueno, algú tan gran com Mario Benedetti. Los amores eternos son los más breves. Què opines d'això? Quina cançó et vindria molt de gust compartir amb tots els cocos?
2: Hola, què tal? Soc Albert, de Barcelona. M'agradaria escoltar, si és possible, de Donovan, Colors. Fa molts anys que no la sento i potser m'agradaria molt sentir-ho un altre cop. Yellow is the color of the truth.

Ara feia bastant temps que aquí al Coco no escoltàvem a Donovan. Donovan Leitch, que ens ha acompanyat amb moltes cançons, però que segurament aquesta va ser la seva més popular, la que parla de diferents colors. Oh yeah. Donovan va néixer el 1946 a Glasgow, a Escòcia. És cantautor, poeta, guitarrista. Va començar tancant-se al sòtano de casa seva perquè el deixessin tranquil quan assajava. Ell va concebir Colors d'aquesta manera, de manera acústica, amb la seva guitarra, i uns anys més tard la va cantar en castellà amb Mocedades. Als anys 90.

És una balada folk de temàtica colorista i nostàlgica sobre l'amor i els colors de la natura. Una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden molt les curiositats. Ara l'escoltarem com jo la vaig descobrir. Una companya de la colla la cantava en català a principis dels anys 70, quan anàvem d'excursió. I ara resulta que no fa pas gaire, el 2012, una cantant nord-americana la va voler gravar també en català. La va gravar a Houston. Forma part d'un àlbum d'aquelles, que es diu d'aquelles cançons, no? Què se n'ha fet d'aquelles cançons, es diu concretament? És una cantant de Louisiana que va voler fer un homenatge a la nova cançó, però que va incloure aquesta de Donovan. Es diu Roslyn.

0: Roslin, cantant en català des de Houston. Què se n'ha fet d'aquelles cançons?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies, estimada Montse. Montse Llussà, però el piano on és? Em podeu trobar el piano, sisplau? Ah, aquí està el piano màgic. Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris emeten aquest programa per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el programa en diferit als seus webs perquè l'escoltis quan et vingui de gust, però de manera genèrica els trobaràs tots instal·lats a les plataformes iVox.com, per exemple també a YouTube, a Apple, a iTunes, entre d'altres, perquè no perdis la sintonia. Perquè ens escoltis quan passeges, quan condueixes, quan voles, encara que tinguis el mòbil en modo avión, perquè l'arxiu nosaltres ja estem dins. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Estem gravant entre tots una cinta de casset que ens faci companyia en un viatge fantàstic que farem en cotxe. Quina cançó hi posaries tu? Ah, molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. La ràdio és imaginació. Estem a finals dels anys 80, quan gairebé tothom tenia casset, no tan sols a casa, sinó també al cotxe. I alguns, doncs, fèiem unes recopilacions. Era el nostre Spotify, però era molt millor. Clar, perquè la selecció la fèiem nosaltres. No un robotito. Eren seleccions humanes. I amb el pas dels anys, alguns hem conservat aquestes cintes. I quan les tornem a escoltar, cada cançó ens recorda una circumstància, una vivència. Digue'm quina cançó posaries tu en aquestes cintes que, per cert, i per curiositat, per si t'interessa, la cinta de casset corre a una velocitat de 4,76 centímetres per segon i ens fa feliços. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Calafell l'amic Josep Balaguer, que ens diu: Albert, a la cinta posaria I Saw the Light. Oh, bon gust, bona memòria, de Todd Rundgren, a l'escoltar-la mentre una sensació reconfortant dels meus 16 anys. I estaria bé que també ho notés el conduir ara. Una abraçada des de Calafell d'en Josep Balaguer. Doncs aquí la tens, estic totalment d'acord amb tu.

I Saw the Light, vaig veure la llum. Banda formada a Filadèlfia, Todd Rundgren. La cançó és del març del 72, és un estil que es deia pop i soft rock. Gràcies per recordar-nos aquest tema tan guapo, Josep Balaguer de Calafell. Cançons que ens ajuden a viure i a sobreviure. I si és possible, amb alegria. Amb Joy. Així es diu aquesta adaptació d'un tema clàssic fet als anys 70 per una banda de laboratori que es deia Apollo 100. I també dona bon rotllo, oi? Estàs escoltant una autèntica raresa en el dial de la ràdio. Has connectat amb el Coco. Ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que tant t'agradava. Des de Girona, on també ens consta que tenim molts amics, ens escriu Joana Vilagran, aquí, a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: per aquesta cinta de casset que estem fent entre tots, jo posaria I Drove All Night en la versió de la Cyndi Lauper, perquè a mi m'agrada conduir de nit. Jo la gravaria, la cinta, i després Albert la repetiria. Com tu dius, quan t'agrada una cançó, 7 vegades seguides. Ha, ha, ha. Bueno, doncs aquesta té també una curiositat, i és que és una cançó de Roy Orbison, del gran Roy Orbison, que Roy Orbison la va gravar el 87, però no es va publicar. Es va publicar un any abans aquesta versió de Cyndi Lauper.

I Drop All Night, conduiré tota la nit. Versió de Cyndi Lauper d'un tema original de Roy Orbison de 1987. Cyndi, nascuda a Nova York el 1953, fa un temps que pateix psoriasis, va perdre forces i això va limitar les seves aparicions públiques.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Fent una de les coses que més m'agrada a la vida. Ràdio. Comunicació. Música. Que escollim junts. Vinga, una altra per la nostra cinta de casset que ens està quedant molt xula. La proposa des d'Andorra en Joan Martí i diu: jo sempre viatjo amb la discografia completa d'Elton John des de que era molt jovenet. Per una cinta tan variada com esteu gravant, posaria 7 songs i marxaria a buscar la felicitat a Portugal. Ah? Doncs amb molt de gust escoltem aquesta, que fa molt temps que no sonava el programa i que es va publicar concretament al maig de 1984.

0: Sad Songs, cançons tristes. Elton John, des del 1984. La cançó que gravaria en el nostre casset Joan Martí des d'Andorra, però diu que per marxar a buscar la felicitat a Portugal. Doncs si la trobes, ja ens ho explicaràs, eh? La cançó d'Elton va ser número 5 als Estats Units i número 7 al Regne Unit.
1: Cocodril Club.
0: I si em permeteu una cullerada.

internet o potser perquè alguna persona de confiança els hi ha recomanat que escoltin aquest programa, la tornaré a explicar, perquè aquesta també és la màgia de les cançons, una màgia que ara en general s'ha perdut, perquè ara és relativament fàcil localitzar l'intèrpret i el títol d'una cançó per noves tecnologies i per diverses aplicacions. Una tarda de la primavera de 1973, una tarda de dissabte, estava escoltant com cada tarda de dissabte el mestre Rafael Túria en un programa fantàstic que es deia Sabadeando, que durava tota la tarda del dissabte des de Ràdio Barcelona, on ens presentava les últimes novetats. I va posar una cançó que des del principi em va arribar al cor, no? I vaig anar ràpidament a gravar-la de la ràdio, com fèiem llavors, play, rec, però la cançó ja estava començada i a l'acomiadar la cançó, Rafa Túria es va limitar a cantar a sobre, amb ell, ell també era cantant, però no ens va dir el títol i l'intèrpret, només ho va dir al principi. Això era la primavera de 1973. Durant gairebé 40 anys jo tenia aquest tros de cançó gravada de la ràdio, no se sentia gaire bé perquè era ràdio per una mitjana, i a tota la gent que sabia més o menys una mica de música els hi posava aquest fragment a veure si me la localitzaven. Gent molt important, gent que coneix cançons que no coneix ningú, no la van saber localitzar. Finalment, doncs no ho sé, hauria de ser el 2010, que gràcies a una d'aquestes aplicacions per fi va sortir. Va ser una cançó que no va ser popular ni al seu país, d'un cantant que tampoc va ser famós, Sam Neill, que poca cosa sabem d'ell, només que als 10 anys va començar a tocar la guitarra. Bueno, la cançó, quan al final la vaig localitzar, li vaig passar a Rafa Túria, que va ser el que me la va passar a presentar com a novetat, ell la va recordar immediatament i va dir, concretament em va dir, recuerdo que cuando la escuché, esta canción destilaba melancolía.

Rosalind, 1973. Sam Neill, que malauradament, quan finalment vaig saber que era ell, ell ja no hi era. Havia nascut a Texas el 1948 i va morir el 2006. Have you ever spoke the truth and lied? Per acabar la història us diré que al localitzar la cançó no s'havia reeditat mai en CD, ja us he dit que va ser poc coneguda també al seu país, i vaig localitzar el vinil original a una botiga de discos antics de Canadà que me'l van enviar i que, bueno, que estava en bastant bon estat. Es notava que l'havien posat poc. Llavors, al tenir el disc, la cançó no estava a internet, no estava a YouTube, no estava a Spotify, no existia. Al cap d'uns anys ja algú la va posar i ara sí, per si t'interessa, està localitzada. Em sembla que quedaria molt bé a la nostra cinta.

i amb l'espectacular música que el gran Alan Silvestri va escriure com a tema instrumental central de la primera entrega de Regreso al Futuro. Comença a obrir-se la immensa cortina vermella de la nostra pantalla gegant de cine per passar l'espai de les bandes sonores. Et demanem que ens diguis una cançó de banda sonora o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment. La música, no necessàriament la pel·lícula. Digue'ns-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida en Jordi Pérez, que ens diu: a mi m'agradava la música de Super Detective en Hollywood. Ah, doncs, es deia Axel i era de Harold Faltermeyer. Va ser bastant popular.

Aquesta era la música de la banda sonora original de Superdetective en Hollywood. Es diu Axel F. i és de Harold Faltermeyer. Aquesta és la preferida d'en Jordi Pérez des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma, eh? Guapos, guapes. Gràcies per estar en connexió.

0: Albert Malla.
1: És la música d'Amélie, de principis dels anys 2000, te'n recordes? La vas veure? Era curiosa, no? Des de Girona, l'Eduard Carreras diu una que ja estava tardant en sortir, de Barbara Streisand, The Way We Are, de la pel·lícula Tal Como Éramos. Una pel·lícula dirigida per Sidney Pollack amb una frase famosa, Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant. I segons sembla, a la vida real, Barbara Streisand, durant el rodatge de la pel·lícula, estava perdudament enamorada de Robert Redford. Gràcies, Eduard. És, sens dubte, una gran cançó i, a més, una bona pel·lícula.

de la peli Tal com éramos, 1973. Barbra Streisand, esclar. Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant.

Digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora. La que més t'agradi. La projectarem i la compartirem tots. Digue'm-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. La primera, la de Superdetective en Hollywood. També dita Beverly Hills Cop, era de 1984. La segona, Tal com éramos, del 73. I la que ve ara, també és del 73. És una que ens proposa amb Pep Anton Andreu des de Barcelona. La pel·lícula era American Graffiti, va ser molt taquillera. I la cançó era dels anys 50, del malaurat Buddy Holly, el That'll Be the Day.

La cançó va arribar al número 1 de Billboard al 1957, concretament al mes de maig, i el 1973 la va incloure George Lucas a la seva pel·lícula American Graffiti, que és la que prefereix Pep Anton Andreu de Barcelona. Va ser un dels pioners del rock and roll, però només va viure 22 anys a causa d'un accident d'aviació. Havia nascut el 1936 i va marxar amb només 22 anys el 1959.

I de moment ho deixarem amb la proposta de la Maria del Carme Herrada des de Sabadell, que escull Part of Me, Part of You, de Glenn Frey, de la banda sonora de Thelma i Lewis. Bueno, després escoltarem una altra, la cullerada meva, també d'aquesta banda sonora, una molt maca, però la de Glenn Frey, bueno, hem de recordar que va ser cofundador dels Eagles. Glenn Frey marxava també relativament jove, amb només 67 anys, a la ciutat de Nova York. Havia nascut el 1948 i se'n va anar el 2016. Però Glenn Frey va deixar una empremta permanent en la història del rock and roll. La pel·lícula Thelma i Lewis, molt taquillera, la va dirigir Ridley Scott i ja sabeu que estava protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que em sembla que ha declarat que va ser el paper de la seva vida i n'ha fet molts, eh? Bueno, com a curiositat, direm que a Thelma i Lewis, Brad Pitt només tenia 28 anys.

Part of me, part of you. Glenn Frey. La proposta de la Maria del Carme Arrada de Sabadell. A Sabadell tenim tants i tants amics de sempre, de tota la vida, eh? Petonets i abraçades, Sabadell. Thelma i Lewis, des del 1991, també incluïa la balada de Lucy Jordan de Marianne Faithfull, que va ser novieta de Mick Jagger, va ser actriu també. Havia nascut el 1946 i se'n va anar des de Londres el 2025. La cançó no estava gens malament.

0: La balada de Lucy Jordan, de la banda sonora de Thelma i Louise, de 1991, interpretada per Marian Faithfull. I si em permets, la meva especial d'avui em sembla que és una delícia, de 1976, del grup Poco, que va durar poco, però les poques coses que van fer eren meravelloses. Bueno, ells havien estat a Buffalo Springfield, una altra banda que també va durar poc, però que ens va deixar autèntiques joies. Quan Buffalo Springfield va desaparèixer, el 1968, Jim Messina i Richie Furay van fer Poco des de Los Angeles. I aquesta està considerada una de les cançons més boniques del country. Sí? És una de les meves especials, Rose of Cimarron. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club.

Ei, has connectat amb el Coco? Ha, sintonitzes Ràdio Marca Barcelona 89.1. Recorda que ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8. Les nits de dissabtes a diumenges de 3 a 7. I de dilluns a divendres, cada matinada de 4 a 6, també et fem costat. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que trobaràs els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis a radiomarcabarcelona.com. Arreu del món, a qualsevol raconet on et vulguis perdre, tant en directe com en diferit, radiomarcabarcelona.com.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa revival divulgatiu de la cultura musical pop rock. Què tal, Coco? Com ho portes? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Créixer és perdre algunes il·lusions per poder-ne abraçar d'altres. Ei, això ja saps que ho fem junts, eh? Quina és la teva? Quina tens desitjos de compartir?
2: Pues, què podria dir jo de lo que volia escoltar? Per exemple, qualsevol cosa de Vigis, m'agradaria molt recordar-ho. Et felicito per el teu programa. Soc la Júlia, que vaig molt al Cocodrilo.

Words, paraules, 1968. I en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, quan els conjunts, que sí, se'ls deia, feien versions dels èxits internacionals, Los Salvajes, que eren els més salvatges, van fer aquesta adaptació al castellà.

ja sabeu que també ens agrada jugar amb les versions. Aquesta és de quan era novetat la cançó, el 1968, i de Los Salvajes. Però uns 30 anys més tard, el 1996, la va recuperar un grup irlandès on hi havia Ronald Keating, entre d'altres, que es van dir Boys On. Cançons de bon gust, cançons de cocodrils, cançons que, com veus i com sents, van i venen.

0: En qualsevol cas, i en qualsevol versió, words, paraules, és una gran cançó. Aquesta és la versió que van fer gairebé 30 anys més tard els Boyzone, que han aconseguit situar 19 dels seus singles entre els 40 més venuts del Regne Unit i també 21 singles en el top de singles d'Irlanda. Ho van deixar córrer el 2019. Portaven des de 1993. I ara que ja ens deixa Abril, que per cert, em sembla que no havia dit mai el programa, tampoc té cap importància, és el meu mes preferit de l'any, tinc els meus motius, voldria recuperar
1: especialment en abril
0: aquesta oblidada cançó de Joan Manuel Serrat.
1: S'echa la calle la vida.
0: I què més passa, Juanito?
1: Cicatrizan las heridas y al corazón como al sol se le alza.

0: La primavera?
1: La primavera.
0: De la primavera també, també volia cantar.
1: Especialmente en abril.
0: Especialmente en abril estava amagada en un àlbum de Joan Manuel Serrat que no ha estat dels més celebrats, que portava com a títol genèric Bienaventurados i que es va publicar el 1987. D'ell, segurament la cançó més famosa va ser Los fantasmas del Roxy, que tenia molta gràcia. El Roxy era un cinema de la plaça Lesseps de Barcelona. Però així com aquesta és optimista, el seu amic i company Joaquín Sabina també va dedicar-li una cançó al mes d'abril, però era una cançó pessimista, i li va dedicar l'any següent, el 1988. És una cançó gairebé apocalíptica. És una trista reflexió sobre el pas del temps, sobre com avança la vida i com qualsevol temps passat és impossible de recuperar. L'escoltem enregistrada en directe amb aquest pròleg.
2: ¿Quién sangra por demás pecado hubiere? ¿Quién me cambia por tu desilusión? ¿Quién sazona el amor con alfileres? ¿Quién me descorazona el corazón? ¿Quién quema relicarios, pilas, naves? ¿Quién alquila mujeres de alquiler? ¿Quién ha sacado copia de la llave de los secretos de mi secreter? ¿Quién oxida el limón de las campanas? ¿Quién se sabe perdido cuando gana? ¿Quién me ha metido el dedo en la nariz? ¿Quién roba, silba, reza, desayuna? ¿Quién planta girasoles en la luna? ¿Quién, coño, me ha robado el mes de abril?

0: una vegada t'han robat el mes d'abril? Ara, aquest abril ja és pràcticament història. Però continua la primavera. A tu t'agrada la primavera? Ah, a mi sí, moltíssim. És l'època de l'any que més m'agrada. I que desperta a la vida, a la llum, als colors. I sembla que et pugi la moral, no? La primavera, la sangre altera, deien, des de que soc petit. Però no li agrada a tothom. Per exemple, una noieta mexicana que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar als anys 80, que era molt simpàtica, molt divertida, em va explicar entre cançó i cançó, a micro tancat fins i tot em va explicar acudits, i que es diu Yuri. La seva cançó més famosa és precisament aquesta.
1: Fue más o menos así.
0: Maldita primavera.
1: Vino blanco.

0: Aquesta cançó no me l'heu proposat mai en els més de 32 anys que porta el programa en antena. Jo pràcticament l'havia oblidat, però l'altre dia algú l'estava cantant i tocant al carrer. Bueno, concretament al subsol de la plaça de Catalunya, en aquella menya, en aquella mena de rotonda, que per una banda surt a la Rambla i per l'altra al carrer Palai, que connecta el metro amb els ferrocarrils de la Generalitat. I allà, que ressona i se sent bastant lluny, hi havia una noia cantant aquesta maldita primavera. Dic, ah, doncs mira, recordarem a Yuri, la cantant i també actriu mexicana, que va començar molt joveneta. Aquesta cançó és de 1981, quan ella només tenia 17 anys. Després també va fer telenovel·les. Però així com hem escoltat a Serrat amb un cant optimista sobre el mes d'abril, i en canvi el Sabina estava molt pessimista amb el mes d'abril que li van robar, mentre la Yuri diu maldita primavera, la meva amiga Glòria Tomàs donava aquests consells. Apunta-te'ls.
1: Estamos en primavera y se alegra.

0: Gloria. Gloria Tomás.
1: Te dejo que me des un beso antes de que tú me puedas culpar.
0: Nascuda a Barcelona el 1952.
1: Te dejo que me des un beso antes de que tú me puedas culpar.
0: I que va publicar aquesta cançó anomenada Consejos el 1981 en un àlbum que es va dir Un cielo llamado Gloria.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Està per aquí?
2: Amb l'Albert Malla.
0: Aquí està el piano. És màgic. Bueno, ja veus, en les últimes cançons que aquí sovint escoltaràs cosetes que ja no sonen enlloc, has connectat amb el Coco i estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. L'emeten en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, si has fet tard, recorda que trobaràs els últims programes emesos per escoltar en diferit, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, entre d'altres, iTunes, Apple... i a la majoria dels webs de les emissores que emeten el programa. Així ens escoltes quan et vingui de gust, quan puguis, quan et vagi bé. I pots escoltar-nos en directe o en diferit. Bueno, vull dir... íntegrament o per fragments. I pots fer-ho quan passeges, quan condueixes, quan esperes, quan desesperes, quan voles, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Per cert, tu vas fer la mili? Un oient fa bastants anys ens va proposar que recordéssim cançons vinculades al servei militar de qui li va tocar, li agradés o no fer-lo, perquè això era obligatori, em sembla que fins al 2001.
3: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán. Los pasos dejan huellas que otros pasos borran.
0: Va ser un temps, si més no especial, i segur que tens una cançó vinculada.
3: Los que se van...

0: I per rebre el correu relacionat amb l'Emili que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, ho fem amb aquesta cançó del grup Dinamita pa los pollos, que em sembla que no han sonat mai al programa. Ah, però van sonar bastant en el seu moment. Des d'un poble de Biscaya.
1: Nos vemos en el infierno.
0: Ortuella.

El correu diu: hola Albert, sóc el Pep del Vendrell. La meva cançó de la Mili va ser La fuerza del destino de Mecano. Em porta molta nostàlgia per al que va quedar enrere. Em va tocar fer la Mili a Vicálvaro, a Madrid. Corria l'any 1988. Sortíem de festa al pub Madrid, que estava als baixos de Moncloa. Recordo els cubalitros de Ginebra. Era una emoció sentir a Dinamita pelos pollos amb la cançó Nos vemos en el infierno. El que dic a continuació t'agraeix.

volia que ho fessis en castellà, perquè tenim un grup de WhatsApp amb els companys que vam fer la mili i sempre hem estat en contacte, fa més de 13 anys. És que penjaré l'àudio del programa al grup. Un grup que té amics d'Andalusia, d'Euskadi, de Salamanca, de Zamora, de Madrid, de Catalunya... Ah, doncs amb molt de gust. Pues saludamos a todos los colegas de la mili de Pep del Vendrell al 5-88. Bueno, vosotros ya sabéis de qué va esto, ¿no? Diu el Pep, el nostre gran amic Manuel Franco Rodríguez, alias Franco Batiato, que a tu t'agrada tant i que, per cert, era molt semblant físicament a ell, ens va deixar fa alguns anys. Gràcies a ell vam trobar molts telèfons dels companys. Enhorabona, Albert, pel teu meravellós programa. Una abraçada del Pep del Vendrell. I gràcies per existir. Doncs gràcies a tu per la teva fidelitat al programa i per explicar-nos aquesta història vinculada a la teva mèdia.

0: que si el invierno viene frío,
1: quiero estar junto a ti.
0: Quiero estar junto a ti. La fuerza del destino formava part de l'àlbum Descansa Dominical que Mecano va publicar el 1988 i que durant quasi 10 anys va ser el disc més venut de tota la història a Espanya. Fins que el 1997 el va guanyar per poc el Corazón Partido d'Alejandro Sanz. Xifres de vendes astronòmiques que mai més segurament es tornaran a donar. Fuerza del Destino és la cançó que vincula la seva Emili, precisament d'aquell any 1988, l'amic Pep del Vendrell. Si vols que compartim la teva, m'envies un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir que comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
2: Radio Marca.
0: Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1 i a tot el món a través d'internet a radiomarcabarcelona.com, tant en directe com en diferit. radiomarcabarcelona.com, on trobaràs els últims programes emesos per si no et vols perdre res. Per escoltar-nos en diferit o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan passeges, quan condueixes, quan no vols fer res, quan estàs dalt d'un avió, el Coco al teu costat. radiomarcabarcelona.com. No perdis la sintonia. I recorda que ens trobaràs en directe els dissabtes al matí de 6 a 8. Les nits de dissabtes a diumenges de 3 a 7. I cada matinada de dilluns a divendres de 4 a 6. Per si no pots dormir, per si vols somiar despert, per si treballes de nit, de dilluns a divendres de 4 a 6, Coco. I les tardes de diumenges seguim celebrant les nostres sessions de ball amb la millor música de les últimes dècades a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Vine a la festa. Tu passaràs molt bé. És el tardeo més consolidat. 14 anys d'èxits. I cada vegada en som més. Aribau 242. Discoteca Barrocos. Sessió Cocodril. Diumenges tarda des de les 6 i fins a les 10.

0: i a la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, anomenada Amarga Navidad, una de les protagonistes és la nostra convidada d'avui.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Vicky Luengo.
2: Estic molt contenta, molt feliç i molt agraïda d'estar aquí, la veritat.
1: Vicky, podries recordar-nos alguna anècdota, alguna cosa curiosa que t'hagi passat treballant en qualsevol moment?
2: Ui, mil vegades, mil coses. Ara mateix, mira, recordo una vegada fer una funció de teatre que havia de beure d'una llauna que evidentment era semblava que era cervesa però era aigua, i com que estava oberta ja un tècnic sense voler va escopir un moc a dins i durant la funció em vaig tragar l'aigua aquella i va ser una cosa escarosa. A mi em passen coses molt rares.
1: Però tu ho sabies?
2: No, clar.
1: Si no ho hagués fet,
2: imagina't, clar. Imagina't.
1: Vicky, tu ets molt jove, però segurament tens alguna cançó que et porta bons records. Una cançó especial a la teva vida.
2: Sí, en tinc moltes.
1: Hòstia,
2: que triar una Creep de Radiohead. És una cançó que li tinc molt de carinyo.
1: I per què?
2: Perquè em recorda una època molt maca de la meva vida, hi ha una gent que estimo molt i la relaciono amb coses boniques.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Molta sort.
2: Que vagi bé. Gràcies.

I aquesta cançó està considerada un autèntic himne mundial del rock alternatiu. Es diu Creep, arrossegar. Es va publicar el 1992. I és de la banda Radiohead, una banda del Regne Unit, formada el 1985, que primer eren de versions, després ja van fer coses pròpies com aquest, que és el tema que ens ha escollit la nostra convidada, l'actriu Vicky Luengo. I ara rebem el nou correu amb aquesta peça.

És una autèntica preciositat. El Something de George Harrison per l'àlbum dels Beatles Abbey Road de 1969, poc abans de que es separessin. Tinc entès, perquè m'ho explicava el mestre Josep Maria Francino, el gran expert en Beatles que vam tenir molts anys aquí de col·laborador, que, bueno, ja sabeu que Lennon i McCartney tenien una mena d'associació que qualsevol cançó l'hagués escrit un o l'altre, l'assignaven els dos i els dos cobraven els drets d'autor. La manera de saber qui l'havia escrit era qui la cantava. Però els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, ho tenien molt difícil per col·locar les seves cançons. Lennon i McCartney no els hi deixaven. I aquesta va ser una excepció, el Something, que entre d'altres coses ha passat a la història per ser una de les poques cançons d'amor, potser l'única, que no diu t'estimo, que no diu I love you. Però ha sonat perquè l'amic Joan Marín ens ha enviat un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com per reivindicar la importància del baix. I ens diu en Joan: segurament tinc una deformació d'atenció auditiva, atès que quan era jove vaig ser baixista del meu grup de llavors i amics de sempre, per això recomanaria prestar atenció a algunes de les cançons on més llueix aquest instrument. Crido l'atenció d'un clàssic com és Something, per exemple, on Paul fa una demostració del seu poder i com una cançó meravellosa es fa més gran, entre altres coses, per la seva línia de baix. Si més no, també aniria bé veure com el baix fa digna una altra cançó dels Beatles, que podria haver quedat en un veritable trunyo. With a little help from my friends. Salutacions, cocos, Joan Marín. I aquesta va ser l'aportació de Ringo per al mític àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Sgt. Pepper's i el cor de solitaris.

0: With a little help from my friend. Que els Mustang, en la seva versió al castellà, van dir l'ayuda de l'amistat. Yes, I get by. I que, segons l'amic Joan Marín, aquesta cançó va ser digna gràcies al baix, perquè, si no, hagués quedat en un veritable truño. I cada loco con su tema, que deia aquell. L'últim tema d'aquesta hora de programa és sempre els més ballats de la història. Un espai que et recordarà segurament nits de farra, amb bona companyia, amb bona música. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Alguna t'haurà fet ballar, no? Digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Envia'm un e-mail. cocodrilclub@gmail.com. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que recordaran també molts altres oients. Vinga, avui en posarem dues en aquesta secció. La primera la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
1: Hola, soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si me podíais poner la canción de Nacido para vivir, de Patrick Hernández. Gracias. Un saludo para Rogeli.

0: born to be alive.
1: You see, born.
0: Nascut per viure. Un autèntic complepistes, una cançó absolutament rodona. Patrick Hernández. Francès d'origen espanyol. Que gairebé no pot faltar mai a les sessions Cocodril, que per sort celebrem de manera estable els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Encara no has vingut? Doncs portem més de 14 anys i cada vegada en som més. I acabem el programa i aquesta secció amb una bona proposta que ens fa des de Barcelona l'Agustí Segura, que ens demana la banda People Choice i una cançó que aquí es va dir Hazlo Como Quieras. Sí, era de 1975 i era una banda de funky de Filadèlfia. Els seus èxits més importants van ser gairebé instrumentals. Ah, i l'Agustí diu que la seva discoteca preferida es deia JS. Recordo, al barri de Gràcia, oi? Doncs moltes gràcies a tots per participar. Dancing, dancing. I un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ei, què tal, cocodrils? Molt benvinguts al club. I moltíssimes gràcies per estar novament en connexió. Gràcies, en conseqüència, per tornar a la ràdio. Us convidem novament a un viatge apassionant per la màquina del temps. Amb la millor música dels anys viscuts. Avui farem un passeig per 1990.
1: ¿Recordes, cocodril?

Sí, la peça era Veneno en la piel. Un dels molts èxits de Ràdio Futura, que ja feia gairebé una dècada que estaven de bona ratxa. Aquell 1990... Per cert, tu ja hi eres? Et refrescarem la memòria. El mes de gener esclatava el cas Juan Guerra, el germà del vicepresident del govern espanyol, per presumptes favors econòmics. El 9 de març, el Consell de Ministres aprovava la introducció del NIF, aquell número d'identificació fiscal que ara ja ens resulta tan familiar. L'1 d'abril, José María Aznar era escollit president del Partit Popular. El 30 de juliol d'aquell 1990, Inés Trillas era detingut per l'assassinat del diputat Derri Batasuna, Josu Mugruza. El 20 d'agost, el govern decideix enviar vaixells de guerra al Golf Pèrsic. El 26 d'agost es consumava a la població de Puerto Urraco, província de Badajoz, la tragèdia estil sicilià entre els Izquierdo i els Cabanillas, amb el resultat final de 9 morts i 6 ferits. També aquell 1990 va tenir lloc la primera visita d'un cap d'estat soviètic. La capital d'Espanya, Madrid, es va omplir de banderes roges i Gorbachev era aclamat com torero, torero. Paral·lelament, si posaves la ràdio, aquell 1990 segurament ensopegaves amb un gran èxit internacional de Nick Cayman, que es deia I Promise Myself. I promise.

cantaba Nick Cayman, I Promise Myself. Una d'aquelles cançons de cocodrils que no té data de caducitat. Encara avui dia omple la pista a les festes cocodril que organitzem per tot Catalunya, però aquell 1990, concretament el 13 de febrer, s'arribava a un acord per un pla de dues etapes per aconseguir la reunificació alemanya. Recordem que el tristament famós mur de Berlín era enderrocat l'any anterior, el 89. El 26 de febrer del 90, els sandinistes eren derrotats en les eleccions presidencials de Nicaragua. L'11 de març, Patricio Aylwin pren jurament com a primer president xilè, escollit democràticament des del 1970. El 21 de març, Namíbia aconseguia la independència de Sud-àfrica. El 9 de desembre, Lech Walesa era escollit primer president de Polònia després de l'era comunista. I el batec de Londres ens portava les bones vibracions d'una banda fantàstica anomenada London Bridge. Això es deia I've been thinking about you. Que venia a dir que em passo el dia pensant en tu, baby.

0: I've been thinking about you. Va ser supervendes internacional. Corria 1990. Eren els London Beats, que ens enviaven energia de la positiva. Són cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Alguna fins i tot pot fer-te pessigolles a les neurones.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Cinc de maig de 1990. Festival d'Eurovisió. Guanya Itàlia, representada per Toto Cutugno i la cançó Insieme 1992.

Insieme 1992 va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió 1990. Com han agradat de sempre, de tota la vida, els cantants melòdics italians de Catalunya. Toto Cotugno ho va aconseguir des d'aquell seu èxit anterior dels 70, Soy un italiano. Aquell 1990, Espanya va enviar les Azúcar Moreno, un duet format per dues germanes amb amplis antecedents musicals. Per exemple, el seu tiet era el cantaor flamenco Porrines de Badajoz, i els seus germans ja sabeu que són los Chunguitos. Amb Azúcar Moreno i la cançó Bandido, Espanya va aconseguir quedar en un cinquè lloc, que podem dir que era bastant important després de bastants anys anteriors quedant molt pitjor.

I els arranjaments artístics d'aquesta cançó encara avui dia poden resultar moderns per un festival d'Eurovisió si tenim en compte que estem parlant del 1990. I és que la cançó l'havia escrit un famós DJ aleshores, Raúl Orellana.

bandido. Toma. Azúcar Moreno. Van quedar 5 canes en el Festival d'Eurovisió d'aquell 90. L'any en què el disc de l'any per als Premis Grammy va ser Another Day in Paradise, interpretat per el vell amic Phil Collins.

Another Day in Paradise. És a dir, un altre dia en el paradís. Tot i que em sembla que la història i el títol de la cançó era molt irònic. L'ex-Genesis Phil Collins, en solitari, aconseguint el premi Grammy al disc de l'any 1990. Inclòs en el seu àlbum Butcher i Osley, que va venir a presentar-nos en directe a l'antic Palau d'Esports de Montjuïc, a Barcelona. També aquell any, concretament l'1 d'agost, i també a la ciutat de Barcelona, va tenir lloc un concert realment espectacular de Madonna.

Vaughan Brothers, Living Colors, Metallica i Siri O'Connor. Però la cançó de l'any per als Premis Grammy va ser From the Distance, interpretada per la cantant i també actriu Bette Midler.

cinema. L'Oscar d'aquell 1990, el millor actor va ser per Jeremy Irons. Kathy Bates es va endur l'Oscar a la millor actriu. Suïssa, la millor pel·lícula de parla no anglesa per el film Journey of Hope. Kevin Costner va rebre l'Oscar al millor director. En definitiva, els millors Oscars, també el de millor pel·lícula, se'l va endur Dance with Wolves, és a dir, Bailando con Lobos. Aquesta és la música de John Barry, un dels pocs supervivents dels mestres de les bandes sonores del millor cinema del segle XX.

La música de la banda sonora de Bailando con Lobos, però l'Oscar a la millor cançó de l'any va ser per Sooner or Later, de la banda sonora de Dick Tracy, protagonitzada per Warren Beatty i interpretada també per Madonna.

feeling, eh? Sooner or later. Premi Oscar 1990 a la millor cançó de pel·lícula per al film protagonitzat al costat de Madonna per Warren Beatty, Dick Tracy, inspirat en els còmics del mateix nom, esclar. Però el 90 ja venien celebrant-se els Premis Goya des d'uns anys abans. La millor pel·lícula va ser El sueño del mono loco. El millor director, Fernando Trueba. El Premi Goya al millor actor del 90 per Jorge Sanz. Millor actriu, Rafaela Aparicio. Millor actor de repartiment, Adolfo Marsillac. Millor actriu de repartiment, Maria Esquerino. En els Premis Príncep d'Astúries eren premiats, entre d'altres, aquell 1990, Antoni Tàpies en Arts, l'Universitat Centroamericana José Simeón Cañas en Comunicació i Humanitats, Les Comunidades Sefardíes com a Concòrdia, Cito Pons en Esports. En els Nobel destaquem a Octavio Paz en Literatura i a Mikhail Gorbachev en el Premi Nobel de la Pau. El Premi Cervantes va correspondre a l'argentí Adolfo Bioy Casares. Però aquell 1990, el dia següent del de Reis, és a dir, el 7 de gener, la Torre de Pisa a Itàlia es va tancar al públic degut a problemes de seguretat. La selecció alemanya guanyava la final de la Copa Mundial de Futbol a Itàlia. Ayrton Senna es consagrava campió del món de Fórmula 1. Carlos Sainz i el seu copilot Luis Mollach conquerien el campionat del món de ral·lis. En futbol, aquell 1990, el campió de la Lliga va ser el Real Madrid, però el Barça es va endur la Copa del Rei. Ei. Musicalment, aquesta va ser una de les grans sorpreses de l'any. Recordo que va venir fins i tot a presentar-nos el seu primer disc publicat al país, al Palau de la Música. Va ser un concert memorable, el de Lise Stanfield, All Around the World.

around the world. Un autèntic luxe per aquell 1990. La veu de Liz Stanfield. Aquell any moria el poeta espanyol Dámaso Alonso i l'actriu nord-americana Ava Gardner i el cantant i compositor nord-americà Del Shannon, creador de Runaway, considerada com una de les cançons més famoses de l'etapa pre-Beatle. Va estar 4 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes de supervendes internacionals i va crear escola. El falset de Del Shannon, herència de la tradició tirolesa que va arribar a Amèrica com Yodel, és un dels signes distintius d'aquesta cançó. Shannon, com us deia, moria el 1990, però moria voluntàriament disparant-se amb una pistola.

Runaway. Del Shannon. Runaway, en el record dels cocodrils de Catalunya. Aquell any 1990 també ens deixava Sarah Vaughan. La gran cantant de jazz nord-americana.

El 1990 també moria José Napoleón Duarte, president d'El Salvador, i l'enigmàtica actriu sueca Greta Garbo. I Sammy Davis Jr., el cantant, actor i showman nord-americà. I Jim Henson, creador de The Muppets, coneguts aquí com Los Teleñecos. El 27 d'octubre d'aquell 90 també ens deixava el català universal Xavier Cugat.

0: si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. I el 12 del 12 d'aquell 1990 moria la gran cantant espanyola que va revolucionar el món de la copla, Concha Piquer. A l'edat de 82 anys.
1: Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver.
0: No, nunca más ha de volver.
1: Ella me quiso y me ha olvidado.
0: Però de tant en tant,
1: en cambio yo,
0: amb la música dels cocodrils, el tornem a viure.
1: Y para siempre voy marcar.
0: I tots plegats ens rejuvenim.
1: Con este nombre de mujer.
2: You shake my nerves and you rattle my brain.
3: Però molt sovint us recordem que les bones cançons, és a dir, les cançons de cocodrils, van i tornen. No tenen data de caducitat. Abans de marxar d'aquell 1990, val la pena destacar quatre detallets. Per exemple, Great Balls of Fire, un dels primers grans èxits de Jerry Lee Lewis, un dels pioners del rock and roll, dels autèntics, dels valents, es va revitalitzar gràcies a una pel·li autobiogràfica del 1990, on el mateix Jerry Lee Lewis va interpretar els seus èxits amb arranjaments nous. I així els més joves cocodrils van descobrir aquesta gran bola de foc. Tot el que sempre s'ha dit de dolent del rock and roll, per part dels que volien desprestigiar el rock and roll parlant negativament de tot el que generava, es va veure reflectit a la vida real i també a la pel·lícula que ho explica molt bé, en Jerry Lee Lewis. Aquell personatge que en certa ocasió, fins i tot per cridar l'atenció, perquè ell era el taloner de Chuck Berry, que ja estava aleshores molt més consolidat que ell, va ser capaç de cremar el piano a l'escenari davant d'un teatre ple de fans perquè ningú se'n recordés que ell era només el taloner. En realitat, quan Chuck Berry va sortir a continuació, ja no volia sortir. Va pensar, i ara què puc fer jo per pujar això? També el cinema va ser protagonista aquell 1990 d'una pel·li que va tenir un gran èxit, recreada precisament en els anys 60. La protagonitzava Cher i una joveníssima Winona Ryder. La pel·li era Mermaids, aquí es va dir Sirenes, i tenia clàssics com aquests Xups, Xups.

0: importa nada.
1: Que rías o que sueñes, que digas o que hagas.
0: Ara ja tant se me'n fot.
1: I no me importa nada.
0: No me importa nada va ser un regal de l'amic Albert Hammond per Luz Casal.
1: Estoy jugando y no me importa nada.
0: El pop espanyol del 1990 es va tornar més internacional des de l'Aragó, des de Saragossa, amb el Cero és del Silencio.

0: Tot això és per tu. Gràcies per la teva complicitat, cocodril, cocodrila. Gràcies per tornar a la ràdio. Por tu ventana. Tu també l'estaves cantant, eh? I és que en realitat no ha passat tant. Però avui hem volgut passar una bona estona en companyia dels millors records del 1990. L'estiu d'aquell any, sens dubte, aquesta sexy salsa de Lalo Rodríguez va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: 89.1 Radio Marca Barcelona.
1: Cocodril Club. 19 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Mira quina preciositat, era número internacional un dia com avui del 1961.

0: Quina maravilla.
1: M'agrada.
0: Take good care of my baby. And if you should discover that you don't. Cantaba Bobby B. Just send my baby back home to me. Em recorda un temps que ja és història. Un dia com avui del 1961. Take good care of my baby. Ja no es fan balades així, eh? Well, take good care of my. Era número un dia com avui. I 25 anys més tard, el número 1 era per una formació que sempre em porta molt bon rotllo perquè em recorda temps irrepetibles de ràdio i de festa. Julius and the News. Això es deia Stay With You. Corria 1986.

Recorda que la millor música per escoltar i per ballar, per compartir en definitiva en bona companyia, en un bon ambient, dels anys 80, 70, 60, la trobaràs només a les sessions Revival del Coco, que celebrem cada diumenge a la tarda. 4 hores per viure intensament, des de les 6 en punt i fins a les 10, instal·lats a l'antiga discoteca No de Barcelona, l'actual discoteca Get Back, al carrer Aribau 242, entre Diagonal i Travessera de Gràcia. Accés lliure, diversió garantida. Vine a rejuvenir amb nosaltres. Allà és com si el temps no...

0: artista Guidiobo. Era Heulius and the News. Era number one en llistes de supervendes internacionals un dia com avui d'aquell llunyà, o potser proper, segons com te'l miris, 1986. Tu ja hi eres, oi? I el mateix dia, 4 anys més tard... I know that it's time for a change, but when that change comes... Les veus de les nenes del grup Wilson Phillips, un trio format per Kerry i Wendy Wilson, filles de Brian Wilson, líder dels Beach Boys, i per Sheena Phillips, filla de John i Michelle, components de The Mamas and the Papas, així que, com a mínim, les nenes segurament... haurien heredat el bon gust musical de les seves famílies. Aquest ja va ser el seu segon número en poc temps, en pocs mesos. En el seu primer any de carrera. Un dia com avui del 1990 era number one, Release Me.
1: ¿Recordes, Cocodril?

0: Real Is Me. Una balada amb molta força, eh? Records de dies com aquests, de 23 anys enrere. Recordes el teu 1990? Release Me va ser número amb les Wilson Phillips. Les nenes del senyor Wilson dels Beach Boys i de The Mamas and the Papas, de John i de Michelle. Records de tota una història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Que sonin les campanes, que el programa està a punt de complir 20 anys ininterromputs en antena. I ho fem ara, que el programa és més fàcil que escoltar que mai, que es difon per més de 100 emissores de tot Catalunya i Andorra, que tenim amics que ens escolten arreu del món a través d'internet, que podeu escoltar-nos en directe o en diferit, en podcast, al bus, al metro o al cotxe, quan us convingui, descarregant el programa, escoltant-lo per la tele a través de la TDT o a través del teu mòbil o del teu receptor de sempre. No perdis la sintonia. D'aquí uns instants, el luxe de tenir aquí a José María Pallardó i la seva música al mil per mil. Després vindrà un altre luxe, Rafael Túria i els seus afluentes. Avui el nostre convidat serà el company periodista Antonio Franco, que durant molts anys va ser director del Periódico de Catalunya. Quina serà la seva cançó? Quina és la teva? Aquella que potser sonava a propet de la teva orelleta en algun dels millors moments de la teva vida?
1: Quina és la teva cançó del record?
0: Envia'm un correu electrònic i me la proposes, ok? cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, esclar, @gmail.com. O, si ho prefereixes, em deixes la teva proposta públicament al grup oficial del Facebook del programa, que es diu, com el programa, cocodrilclub, i que al costat porta el meu nom, agrega-t'hi. Ja veuràs que distret està allò. Som més de 4.300 corresponsals voluntaris que participen les 24 hores del dia i de la nit. Participa tu també, amb els teus records de tota mena, amb la teva música. Al Facebook, agrega-t'hi, Cocodril Club. I ara,

0: Hola, Josep Maria.
1: Hola, amics. Hola, companys. Hola, Albert.
0: De què anem avui?
1: Avui anirem... Sí. Mira, fa molts dies que no posem una versió, que jo recordi.
0: És veritat.
1: Fa molts dies. Sí. Doncs avui anirem d'una versió. Ei, que la traiem d'un concert brutal, Brutal. D'un xicot de Copenhague, que es diu Tim Christiansen, i que canta i que composa, però no ho fa pas en aquest cas, en aquest concert que es va dir Pure McCartney. Aquest concert va celebrar pels 70 anys del McCartney, per tant era el 2012, i es va fer a Copenhague, que és la ciutat nadiua d'aquest xicot d'en Tim Christiansen. Va fer tota una sèrie de cançons, una versió junt amb un grup de l'àlbum Ram i algun tema més de la carrera del McCartney. Ei, realment sensacional. Busqueu-ho al YouTube, Tim Christiansen. Escoltem aquest tema i ja veureu com sí que us semblarà sensacional. Es diu Ramon.

0: Ramon, o Ram, l'àlbum, un dels millors àlbums del Paul McCartney, portat aquí en directe per en Tim Christiansen a Copenhague aquest 2012 passat, que va fer un concert doncs, per celebrar els 70 anys d'en Paul McCartney, i es va enregistrar i va fer un disc que es diu Pure McCartney, Pure McCartney, per si us interessa trobar-lo. També va fer un DVD. En fi, això és el que hem tingut avui, música de versió, cosa que no teníem, però en tindrem moltes més, això sí. Vinga, adeu-siau.
1: Gràcies, Josep Maria Francino. Sempre amb B de Beatles.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Passejant al teu costat per la vida amb la millor música dels anys viscuts. Perquè la vida està plena de bona música que val la pena recuperar o potser descobrir i en qualsevol cas compartir i tornar a gaudir. No perdis la sintonia. El 15 de setembre del 1928, el doctor Fleming informava del descobriment de la penicilina que tantes vides salvaria des de llavors. Eren dies com aquests del 1928. El 18 de setembre de 1984, el nord-americà Joe Kittinger aconseguia creuar en globus i en solitari l'oceà Atlàntic. El 19 de setembre del 1928, el realitzador nord-americà Walt Disney estrenava la primera pel·lícula sonora de dibuixos animats amb Mickey Mouse de protagonista. Eren dies com aquests del 1928. Molt abans, el 19 de setembre del 1783, els germans Montgolfier realitzaven el primer vol en globus a Versalles, a França. Ah, per cert, dilluns vinent és l'aniversari del cantant, pianista, guitarrista i compositor nord-americà Richard Marx, que tant va agradar a finals dels 80 i principis dels 90 amb balades com aquesta que va portar el més amunt de les llistes de supervendes. Right here waiting for you. Serem els últims romàntics, els cocodrulos?

aprofito l'avinentesa per recordar-te que a l'estació Revival del Coco també encara sonen lents per ballar de dos en dos. Balades d'or, precioses com aquesta, que et conviden a somiar i amb colors. On tenim el privilegi, l'oportunitat de realitzar aquest programa en directe, en públic i adaptat a Sessió de Ball. En temps de festes majors per tot Catalunya i cada diumenge a la tarda de 6 a 10 a la discoteca No, la discoteca Get Back de Barcelona, Aribau 242. Richard Marx, dilluns vinent fa 50 anys. Dimecres ja farà 43 que ens deixava Jimi Hendrix.

tens una sobredosi de somnífers i es va ofegar al vomitar-los. Només tenia 28 anys. Però un dia com avui, molt abans, del 1955, Little Richard gravava Kansas City i Tutti Frutti a la ciutat de Nova Orleans. Tutti Frutti ràpidament es va convertir en el seu èxit més important.

Tutti Frutti. Això també és el cocodril, eh? Una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Ei! Little Richard, un dels pioners, dels valents, sempre des del Coco, el nostre record, respecte i admiració per als pioners d'aquella gran revolució que es va dir rock and roll. Per cert, us heu assabentat que aquest any s'han inventat el Dia Internacional del Rock? Sí? Si no recordo malament, va ser el passat 13 de juliol. No es va celebrar gaire, eh?

Ja saps que aquest programa es diu així, inspirat en un dels primers rocs de la història. El See You Later, Alligator, que aquí es va dir Hasta Luego, Cocodrilo, de Bill Haley, original del 1954.

Encara no ha sonat pràcticament res, però tu ja has reconegut la cançó. Dues efemèrides dels grans Pink Floyd. 15 de setembre del 75. Del 75 del segle passat, esclar. Aquell dia Pink Floyd publicava Dark Side of the Moon. L'àlbum milionari que portava peces com aquesta. Va ser single. Va ser número 1. Money.

Aquells van ser dies molt bons per als Pink Floyd, eh? Fixeu-vos, el 15 de setembre del 1975 publicaven l'àlbum Dark Side of the Moon. I dos dies més tard, el 17 de setembre de 1975, Pink Floyd aconseguia disc d'or per Wish You Were Here. Una peça fenomenal que m'encanta, entre d'altres coses perquè comença així.

Quina llàstima, no tenir temps per escoltar-lo sencer. With You, We're Here. Quants records. Quina bona energia que encara ens transmet. Quin bon rotllo, quin relax. Va ser disc d'or amb els Pink Floyd en dies com aquests, del 1975. El 17 de setembre de 1977, Fleetwood Mac aconseguia portar 19 setmanes a la llista dels long plays americana amb el seu àlbum Rumours, un rècord que només havien aconseguit fins a llavors 4 àlbums. Eren dies com aquests del 1977 i l'àlbum Rumours portava autèntiques joies com aquesta.

Abans d'acabar amb les efemèrides musicals més importants d'aquests dies, un record també per al mític Mark Bolan, el líder dels Tyrannosaurus Rex, que moria el 16 de setembre del 1977. She's my woman of gold, she's not very old, Només tenia 25 anys. La culpa la va tenir un accident d'automòbil a Londres.

0: Crazy Little Thing Called Love, sonido Queen de 1980. Gracias por vuestra compañía, cocodrilos.
1: Y gracias a ti, Albert, por hacernos un sitito.
2: Ya. Muy tierno y emotivo. Ahora salgan todos los afluentes del estudio con cuidado y en silencio.
3: ¡Hala! Acabarán conmigo.
4: Santa paciencia la tuya, querido Rafa. Deia Bob Marley, la corba més maca d'una dona és el seu somriure. Estei, has connectat amb el Coco. Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona. A la FM 89.1. També pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món a través de telèfons iPhone o Android i per internet, tant en directe com en diferit. www.radiomarcabarcelona.com per escoltar i o descarregar els cocodrils quan et convingui, quan et vingui de gust, per regalar-los, per col·leccionar-los, per enviar-los. No perdis la sintonia. www.radiomarcabarcelona.com. Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 7 a 9, les nits de dissabtes a diumenges d'una a dues i de 4 a 8 del matí. I després, els diumenges a la tarda, anem a la disco. Els diumenges des de les 6 en punt de la tarda i fins a les 10 et convidem a viure 4 hores intensament amb la música de la teva vida. Els diumenges a la tarda el programa el fem en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Vine, l'accés és lliure. Estàs convidat. Des de l'antiga discoteca No de Barcelona, l'actual discoteca Get Back. Al carrer Aribau 242, entre Diagonal i Travessera de Gràcia. Vine a riure, vine a ballar, vine a conèixer nous amics. Et farà bé? Cada dilluns hi ha més gent que es troba millor després d'haver vingut el diumenge tarda a les nostres sessions Revival.

0: tardes de diumenges plenes de bons records. Vine a rejuvenir amb nosaltres. Allà retracem els nostres rellotges uns quants anys. Aribau 242, diumenges tarda.
1: 89.1, Ràdio Marca Barcelona.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I amics del Cocodril Club, avui teniu un convidat molt especial. Antonio Franco, què tal?
3: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs m'agradaria molt una persona que ha viscut tan intensament la seva feina i la seva vida particular, m'imagino, que fossis capaç de destacar-me una cançó de les moltes que segurament t'han marcat, però una situació viscuda, vinculada a una cançó determinada per compartir-la amb tots els oients.
3: Mira, jo sóc una persona que estic molt marcada per la meva joventut i per la moda de la música italiana i francesa dels 60 i dels, sobretot dels 60 i dels 70, no? I si em demanes així, una mica d'aquesta manera, com a atracament, una cançó amb història, jo diria que el Roberta del Pepino Di Capri, que forma part d'una mica d'aquest nucli dur, d'aquesta etapa de... Va ser una cançó bastant fonamental, perquè era gairebé l'himne de moltes de les nostres festes, de quan fèiem els balls entre amics i els caps de setmana i tot això, i era també una... Vull dir, no solament la cançó més emblemàtica d'aquell moment, perquè era quan començava el Pepino amb el Roberta, tothom callava i tothom agafava la parella, sinó que també era, va ser un dels moments també de trobada amb la meva dona, no?
0: M'ha fet gràcia dues coses només d'aquest comentari que has fet. Una diu, el nucli dur. Clar, perquè el dur era aconseguir una parella,
3: sí,
0: per ballar-la i suportar l'efecte palanca que feien, no? M'imagino, perquè sí, no rembessin massa,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, però una mica és exactament això. Quan parles d'aquesta manera tu ara, suposo que la gent jove deu pensar, bueno, escolta...
0: Què és això, aquesta, no?
3: No, pues, teníem una vida una mica complicada i les relacions entre els nois i les noies, pues... no tenien la facilitat, no teníem escola mixta, no teníem... Vull dir, fonamentalment es feia mitjançant aquestes...
0: Sí.
3: Les sortides una mica a passejar i a fer un cafè, però sobretot a passejar, donar voltes, acompanyar a casa la gent, els uns als altres, i quan arribaves a casa de l'amiga tornaves una estona i després la tornaves a acompanyar a casa seva, però sobretot era el tema del que nosaltres anomenaven les festes, no?
0: Sí.
3: I les festes era pues, aquesta oportunitat que cadascú aportava els seus discos, però clar, hi havia alguns discos que eren una mica especials, i aquests discos especials eren els que portaven després aquest contacte ja una mica més, sí, estret amb les parelles, no?
0: Com em deia l'altre dia el Javier Nart, diu, en aquellos tiempos hacer el amor no era pecado, era un milagro, no? Bueno, has estat molt amable, moltes gràcies, ara escoltem el Roberta, i només una coseta, fa poquet que m'he enterat, perquè aquí sempre li havíem dit festes particulars,
3: sí,
0: aquestes trobades,
3: sí,
0: no? I al,
3: sí,
0: resta d'Espanya li dèiem guateque.
3: Sí.
0: Fa poc que m'he enterat que la paraula guateque ha estat acceptada i ja és correcta en català,
3: pues,
0: perquè segons sembla no té traducció. Llavors podem dir guateque.
3: Pues em sembla molt bé, perquè tot el que sigui apropar la realitat al llenguatge ordinari, pues és millor. La veritat és que en aquell moment, a més la llengua predominant era més bé el castellà, i era una festa, fem una festa en casa, fem una festa en tal sitio. Vull dir, era això, i si no la traducció ja directa a la paraula festa. Però és veritat que quan venia gent de fora de Catalunya, ells parlaven el guateque.
0: Sí, senyor.
3: Bueno.
0: Aquí està la cançó especial d'Antonio Franco, el Roberta, de Pepino Di Capri, que ha estat una de les més demanades al llarg de la història d'aquest programa. Molta gent que se'n recorda aquesta cançó.
3: És que hi ha molta gent intel·ligent,
0: Gràcies, maco.

0: but never, never again.
1: ¿Quién puede olvidar a Nat King Cole? Es música al mil por mil.
2: Y qué lujazo tenerla de tu mano. Gracias, José María Pallardón. I la última del viatge per la màquina del temps la decideix l'Anna, que ens escriu un correu electrònic des de Granada, on ens escolta a través d'internet. El correu ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com i ens diu: hola Albert, no et sorprengui que t'escrigui en català, perquè precisament et demanaré una cançó que em recorda la meva adolescència quan jo vivia a Barcelona. Colors, de Donovan. T'escolto sempre que puc també des d'aquí. Et vaig descobrir, però, a Catalunya, fa molts anys. Gràcies i un petó molt fort. Un altre per tu, Anna, i per mi és fantàstic poder acomiadar avui el programa desitjant, com sempre, que els cocodrils procurin ser feliços amb aquesta preciositat de Donovan. Li deien el Dylan en anglès.

0: Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
1: Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
0: Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
1: Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
0: No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
1: També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
2: Des de les 12 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 120 minuts d'informació, tertúlies, entreteniments, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya repartint joc, de dilluns a divendres, de 12 del matí a 2 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
3: Muy buenos días, comienza Alineados.

0: no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
1: El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
1: Des de les 12 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Radio Marca Barcelona. 120 minuts d'informació, tertúlies, entreteniments, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya repartint joc, de dilluns a divendres, de 12 del matí a 2 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
3: Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de los socios y seguidores del Español. Cada día de lunes a viernes de 2 a 3 del mediodía. Toda la actualidad del Español con José Manuel Oliván. Los análisis técnicos de Javi Márquez y Dani Solsona. Las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Cabola. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos. Con el patrocinio de Estrella Damm, Fosprim Plus de Soria Natural, Motosim, Área Jurídica Global y Kia Quadis AR Motors.
4: Ei, ei, ei! Si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i fer plans diferents, som el teu programa. Puja a l'estació, el programa on el tren et porta els millors plans. Cada dissabte a les 12 del migdia a Radio Marca Barcelona. Acompanya'ns a l'estació.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: a Ràdio Marca. Viu el futbol a Marcador Catalunya, dirigit i presentat per Ricard Vicente.
1: Senyores, senyors, què tal? Molt bon dia, benvinguts a una nova edició del Marcador Catalunya, benvinguts a la sintonia de Ràdio Marca Barcelona. Són les 11 del matí d'aquest diumenge, 3 de maig del 2026. Des d'ara i fins 2:15 de la tarda, aproximadament, el futbol territorial català en directe protagonista. Se'ns ha quedat una bona matinal de ràdio, eh? La viurem intensament. Tanquem setmana amb el Singuerlín com a nou equip de la Lliga Elite després d'aconseguir dimecres el títol de campió del grup 2 a la primera divisió catalana. Una setmana on hem viscut el relleu a la banqueta del Badalona. Dilluns era destituït Pedro Dolera i dimecres era confirmat Miquel Azparren com el seu relleu. Azparren debutarà, doncs, aquest matí dirigint els escapulats. Un cap de setmana on s'està disputant el TAR, un torneig que ha anat guanyant prestigi amb el pas dels anys. Aquesta és la seva 8a edició. Pel que fa a la competició, a la primera federació sumem 2 triomfs. Divendres guanyava l'Europa i ahir dissabte ho feia el Gimnàstic de Tarragona. El triomf grana el treu del descens. Aquesta tarda jugarà al Centre d'Esport Sabadell i durant el dia molts altres equips dels que estaran pendents els catalans per saber com queden instal·lats definitivament a la classificació després d'aquesta jornada. Aquest matí, 3 partits concretament amb rivals directes dels equips catalans tant a la part baixa com a la part alta. I deia jo que ens quedava una bona matinal de ràdio perquè avui a la segona federació, darrera jornada del campionat, l'Espanyol ve a dir adeu en derrota, va jugar dissabte, va perdre davant l'Atlètic Balears. Aquest matí, horari unificat per la resta d'enfrontaments. Els partits començaran a les 12. Pel que fa als catalans, Reus Futbol Club Redis i Barça Atlètic podrien entrar a la zona de promoció d'ascens. El Reus ho té millor perquè depèn de si mateix. I a la part baixa, totes les mirades posades en l'Olot, que busca la permanència. Pel que fa a la tercera federació, penúltima jornada. Horari unificat a 1:15. A la part alta, Badalona i Cornellà tenen garantida la participació a la promoció. Hospitalet, Vilanova, Fundació Grama i Europa B tenen opcions, alguns com l'OSPI, moltes més que altres com a l'Europa B. A la part baixa, fins a 5 equips pendents del descens i amb els ulls posats a Olot. A la Lliga F, derrotes d'Espanyol i Badalona Women, el Futbol Club Barcelona jugarà dimecres el seu partit contra el Llevant, ja que aquesta tarda disputarà la tornada de les semifinals de la Champions davant el Bayern de Munic. A l'anada, recordem, empat a 1. L'Olímpic de Lió ha deixat fora l'Arsenal a l'altra semifinal i espera rival a la finalíssima. A la resta del futbol femení destaquem que han començat els play-offs de sense primera ref, amb bones notícies per l'equip català que hi participa, l'Ona Sant Adrià, que s'ha imposat al Saragossa per 1-2 a l'anada de la primera eliminatòria. A la Lliga Elite, triomfs de Martinenc i Sant Joan Atlètic Montcada, que podrien ser avui mateix equips de tercera federació, dependrà dels marcadors de la Pobla de Mafumet i de Prat també. Això anirà amb un asterisc perquè recordem que la Pobla de Mafumet té presentat un recurs per l'alineació indeguda en el seu partit, que va acabar amb empat davant del Sabadell. Bé, si se li acaben atorgant en lloc d'un punt als 3, aquesta configuració a la part alta de la Lliga Elite podria canviar. Ahir també van guanyar l'Horta i el Sant Mauro. A la primera divisió catalana destaquem el triomf de l'Argentona a casa, davant el Can Gibert. A la divisió d'honor juvenil, darrera jornada aquesta tarda, horari unificat amb el Barça i l'Espanyol lluitant pel títol. A la Lliga Nacional Juvenil encara queden 3 jornades per alguns equips. Ahir hi ha triomfs de Girona B i Fundació Grama. De seguida repassarem tots aquests marcadors. El futbol professional, recordar, derrota delicada, molt delicada del Girona divendres i triomf del Barça ahir dissabte, que té la Lliga ja a tocar. Aquesta nit l'Espanyol rep el Real Madrid. I a la plana poliesportiva farem una ullada al món del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala i del motor. Tot a punt aquí a la redacció del Marcador Catalunya, amb Paula Durante a la direcció tècnica i control de so, l'Àlex Vicente a la nostra central de dades, la producció de Mar Rodríguez i un diumenge més la coordinació general de la nostra companya Meritxell Vilà. 11 del matí, 4 minuts, arrenquem!
0: La teva instal·lació esportiva al barri d'Horta es diu Fem Horta.
2: Piscina, sala de fitness, solàrium, entrenament funcional a l'exterior, activitats dirigides, cycling, spa, activitat aquàtica per a totes les edats...
0: I molt més per tornar a la teva rutina, per tornar al teu benestar.
2: Fem Horta, al carrer Feliu i Codina 27.
0: Entra a hortaesportiva.cat i informa't.
3: Ja és aquí el gran moment.
4: La final de Copa Catalunya Femenina és a punt per coronar les noves campiones.
3: El proper divendres 8 de maig a 6:45 de la tarda, l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú serà l'escenari d'un apassionant Europa AM.
4: El millor futbol femení català en estat pur.
3: Entrada gratuïta. No t'ho perdis. Arriba l'hora de fer història.
5: Campus López Adán, especial 30 aniversario. No os perdáis este verano todo lo que hemos preparado para vuestros hijos. En Gabá, instalaciones de Canturayó. Tres turnos de 10 días entre el 22 de junio y el 31 de julio. Categorías de sub 7 a sub 14, nacidos entre 2012 y 2019. Trabajaremos la mejora técnica, táctica, estratégica y el juego en equipo. Formación con entrenadores titulados, actividades lúdicas. Y además, celebraremos el 30 aniversario con la disputa de un mundialito. Una competición por selecciones con un formato de liguilla y con equipaciones y trofeos especiales. Inscripciones abiertas, plazas limitadas. Contacta con nosotros. Oficinas de Canturayó, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. En el mail rlopezadan13@gmail.com o en el teléfono 667-640570, 667-640570. Campus López Adán, 30 años formando en la base del fútbol.
6: 3 contra 1 y va. El de Ferran Corovina para la subida de Ceballos, Ceballos para llegar al área, Ceballos para meterse la misma. Ceballos no tiene atrás, a 2 tiene. ¡Llegó Luis! ¡Gol!
7: Sintonitzes Marcador Catalunya. Tota la informació del futbol territorial català al teu abast.
8: Cada diumenge al 89.1 tots els gols del futbol català a Marcador Catalunya. Marcador Catalunya amb Ricard Vicente.
1: Onze del matí, 7 minuts, vinga, arrenquem com és habitual el Marcador Catalunya fent una ullada dels marcadors que s'han produït fins a aquest punt horari, en aquest llarg cap de setmana que va començar amb la festivitat del 1 de maig divendres. A primera divisió, 34a jornada, Girona 0, Mallorca 1, Villarreal 5, Levante 1, València 0, Atlètic de Madrid 2, Alavés 2, Atlètic de Bilbao 4 i Osasuna 1, Futbol Club Barcelona 2. Tindrem futbol de primera a partir de les 2 de la tarda amb el Celta Elche. El Barça és líder amb 88 punts, Real Madrid 74, Villarreal 68, Atlètic de Madrid 63. A l'Espanyol amb 39 punts a la zona mitja, però amb risc, a la classificació, i amb 38 punts al Girona, amb més risc encara que l'Espanyol. Recordem el descens al marca el Sevilla amb 34, que encara ha de jugar aquest cap de setmana. Anem cap a la segona divisió A, 38a jornada. Aquí els marcadors que ja són definitius són els següents: Andorra 0, Albacete 1, Deportivo de la Coruña 2, Leganés 1, Zaragoza 0, Granada 1, Cultural Leonesa 2, Cádiz 2, Castelló 1, Córdoba 2 i Eibar 2, Màlaga 4. També tindrem futbol de segona divisió A avui a partir de les 2 de la tarda amb el partit entre el líder Racing de Santander i el Huesca, que marca ara mateix la zona de descens amb 36 punts. És l'equip fronterer, a 3 del Cádiz, que té 39. El Racing amb 69 lidera, com dèiem, Deportivo 68, Almeria 67, Castelló 64, Màlaga i Les Palmes 63, la Cultural Leonesa és el QE amb 33 punts. Repassem ja la travessa del cap de setmana amb fins a 7 signes definitius: Casella 1, Villarreal, Levante 1, Casella 2, València, Atlètic de Madrid 2, Casella 3, Alavés, Atlètic de Bilbao 2, Casella 4, Osasuna, Futbol Club Barcelona 2, Casella 9, Cultural Leonesa, Cádiz X, Casella 10, Castelló, Córdoba 2 i Casella 11, Eibar, Màlaga 2. Atents als partits de les 2 de la tarda perquè tots dos formen part de la travessa del cap de setmana. Casella 5, el Celta Elche i Casella 12, el Racing de Santander Huesca. Anem cap a la Lliga Mueve, la Lliga Femenina, Lliga F, 27a jornada, amb un Barça que ja és campió. Recordem, divendres perdia l'Espanyol 3-1 al Camp de la Lama, a més Granada 1, Costa d'Eje 1, i ahir dissabte perdia a casa el Badalona Women 0-1 amb l'Atlètic Club de Bilbao, Logroño 3, Madrid Club de Futbol 0 i Sevilla 0, Real Madrid 2. Avui a les 12, dos partits, l'Atlètic de Madrid Eibar i el Deportivo Banca Real Societat, i com hem comentat amb titulars, el partit del Barça no arribarà fins dimecres, s'enfrontarà al Levante perquè aquesta tarda el Barça i el Camp Nou rep el Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals de la Champions League. Anem a la plana poliesportiva i tanquem a l'esport professional amb bàsquet. El partit Juventud Unicaja de la Lliga Endesa no va poder acabar en el descans, es va haver de suspendre i ha quedat ajornat. 53-33 era el marcador, es va espatllar la taula, No va haver-hi manera de recuperar-la i després de 40 minuts els àrbitres van decidir que el partit quedava suspès. Ahir el Girona va guanyar el Saragossa 90-81 i el Lleida va perdre a Burgos 99-91. Ara a les 12, el Manresa rep al València i aquesta tarda a les 7 el Barça rep al Gran Canària. En handbol, nova jornada a la Lliga Sobal, partits que es van jugar divendres. Granollers 33, Cangas 25 i Cuenca 23, Barça 52. I en futbol sala, divisió d'honor, derrota del Santa Coloma, Palma 5, Santa Coloma 0 i empat del Barça 5-5 davant del Peníscola. Avui en motor, nova prova del Campionat del Món, Fórmula 1, Gran Premi de Miami, amb Carlos Sainz, que sortirà de la 14a posició, i Fernando Alonso, de la 18a. Vinga, tornem al món del futbol. A la primera ref, ja disputats, el Corcón 0, Europa 1, Algeciras 2, Cartagena 2, Nàstic de Tarragona 2, Sevilla Atlètic 1 i Betis Deportivo 1, Antequera 0. Sabadell líder amb 64 punts, Eldense 62, Atlètic de Madrid B 61, Europa 56, Villarreal B 55, amb 53 Cartagena, amb 52 Algeciras, amb 47 Alcorcón, Hércules, Antequera i Teruel, amb 45 el Real Múrcia, amb 44 l'Eivissa, amb 43 el Gimnàstic de Tarragona, amb 41 el Tarazona i ara mateix en descens directe Juventud Torremolinos amb 40, Betis B amb 38, Marbella 31, Sanluqueño 29, Sevilla Atlètic QE amb 26. Saltem cap a la segona federació. Com dèiem, és l'última jornada, horari unificat a partir de les 12, però ahir un partit que era intranscendent per la classificació es va poder avançar. Espanyol B0, Atlètic Balears 1, amb un Sant Andreu ja campió amb 66 punts, els mateixos que l'Atlètic Balears, que ja va jugar, i recordeu, però el Sant Andreu ha de jugar avui, encara que perdi, és campió, ja ho hem comentat, i ja s'ha celebrat i tot aquesta tarda a la Rua, per cert, dels campions pels carrers de Sant Andreu de Palomar. Poblense 59, el Cullà 54, Reus Futbol Club Redis 52, els mateixos que el Barça Atlètic 47, Girona B 46, Terrassa 44, València Mestalla i Espanyol B 40, el Barbastro 39, l'Olot i el Castelló B amb 37, l'Illes Pitiusas amb 30, l'Atlètic Lleida que ha perdut la categoria, igual que l'Andrats també el Torrent amb 27 i el Porreres Cué amb 26. Saltem cap a la tercera federació, no hi ha partits avançats, és la penúltima jornada, la 33a, tots horari unificat a partir de 12:45, amb un Manresa que ja és campió amb 63 punts, amb un Badalona i Cornellà que tenen assegurada plaça de promoció amb 57 i 56 punts respectivament, i a partir d'aquí la lluita, Hospitalet amb 54, Vilanova amb 50, Fundació Gram amb 48 i Europa B 45, 4 equips per 2 places. Els que ja no juguen res, l'Escala amb 43, Tona i Perlada amb 42, els mateixos que la Muntanyesa. I clar, hauríem d'estar pendents de l'Olot, si baixa o no baixa, perquè podia ser o amenaçar una plaça més de descens a la tercera federació. Aquí la cosa ja es complica, Mollerussa 37, Vilassar de Mar 35, Sant Cristóbal 34, Can Vidalet 33, amb descens el Cerdanyola i el Vic amb 30 i 29 respectivament, Lleida amb 25, que ja ha perdut la categoria. 11 del matí, 13 minuts, anem cap a la Lliga Elite, 28a jornada. Amb aquests marcadors, Martinenc 1, Sabadell B 0, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 1, Horta 4, Ciutat Cooperativa 1, Castelldefels 0, Sant Mauro 2, Sant Feliuenc 1, Baix 1 i Sant Joan Atlètic Montcada 2, Vilafranca 1. Martinenc i Sant Joan Atlètic Montcada al capdavant amb 52 punts, Poble de Mafumet 45, Prat 43, Sant Mauro 39, el Castelldefels que segueix en caiguda lliure suma 37 punts, Atlètic Sant Just els mateixos, amb 35 Sabadell B i Baix, amb 34 Manlleu i Horta, amb 33 Rubí i Ciutat Cooperativa, 32 al Júpiter, 31 al Vilafranca i tanca el Sant Feliuenc amb 29 punts. A la divisió d'honor juvenil, 30a jornada, un sol partit que es va avançar ahir, també intranscendent de cara a la classificació, San Francisco 3, Sabadell 4. Avui es juguen el títol a l'Espanyol i al Barça, els dos juguen a casa, l'Espanyol amb el Constància, el Barça amb el Monte Carlo. El Barça té l'avantatge, és primer, si guanya no haurà d'estar pendent del marcador de l'Espanyol, que està un punt per darrere. Barça 70, Espanyol 69, Damm 56, Girona 54. Pel que fa a la Lliga Nacional Juvenil, aquí es disputa la 28a jornada, queda la d'avui i dos més per acabar. Girona B 3, Vilassar de Dalt 2, Atlètic Segre 0, Fundació Grama 1 i Sant Andreu 1, Espanyol B 1. Barça B amb 60 punts, Girona B 58, Sant Andreu 49, Cornellà B 42, Badalona 40, són els 5 primers classificats, tanca l'Europa amb 26 punts. I anem amb el menú informatiu extens d'aquest diumenge 3 de maig del 2026. A partir de les 2 posarem el radar en el Celta Elche i el Racing Huesca aquells primers minuts de partit, i us anirem informant de si es mou el marcador, per si, sobretot, teniu travessa i esteu pendents del signe, perquè tots dos partits formen part de la mateixa. La primera ref, aquest matí, no hi ha catalans, però els catalans estaran pendents de Juventud Torremolinos, Atlètic Madrileny, Villarreal B, Hércules i Tudel Tarazona. Tant per la zona alta com per la zona baixa, interessos per als nostres equips en aquests partits. A la segona federació, en aquesta última jornada, a les 12, Olot València-Mestalla, Andratx Atlètic Lleida, Illes Pitiusas Poblense, Castelló B, Girona B, Sant Andreu Barbastro, Terrassa Reus Futbol Club Redis, aquest serà el nostre partit màster, Torrent Barça Atlètic i Porreres Alcullà. A tercera federació, nosaltres estarem a Olot, estarem al Narcís Sala, estarem a l'Olímpic de Terrassa i estarem a Sant Gregori, on juga el Barça Atlètic, la resta pues, estarem pendents, perquè tenen que veure també, sobretot pel que fa a la part alta, l'Alcullà, i a la part baixa, doncs, equips com el Barbastro, l'Illes Pitiusas o el Castelló B. A la tercera federació, tots els partits de la penúltima jornada a les 12:30 estarem a tots els escenaris. Vilanova, canvi de leta a l'Alumnes Obrers, l'Escala Lleida, el Nou Miramar, Mollerussa, Fundació Esportiva Gramal Municipal, Sant Cristóbal, Europa B, a Cara Anglada, Cornellà, Manresa, el Municipal, Badalona, Hospitalet, el Municipal, Montañesa, Vic, a Nou Barris, Cerdanyola, Peralada, Fontetes, Vilassar de Martona, el Xevi Ramon. I Taré, també estarem presents en el partit que es disputa aquest matí, Rubí Prat, a partir de les 12, Martinenc i Senyor Laiti Moncada, pendents del que faci el Prat, que hauria de guanyar per mantenir esperances d'ocupar una de les dues primeres posicions d'ascens directe. A l'ascens directe avui mateix de Martinenc i Pobla de Mafumet depèn del Prat i de la Pobla, que juga aquesta tarda a Manlleu. En el cas de la Pobla, com deia un bon company fa uns minuts amb qui parlava per telèfon, amb asterisc, perquè té aquest recurs presentat per alineació indeguda del Sabadell B, i aquesta setmana, si decidís el comitè, doncs podíem saber què passa de cara a la foto definitiva abans de la penúltima jornada a la Lliga Elite pel que fa a la classificació. 11 del matí i 17 minuts, 11:45. Vinga, una pausa i ja ens endinsem i ens preparem per obrir línies amb l'exterior.
9: ¿Cuántos días tiene la semana?
10: Veo 7.
9: ¿Y las maravillas del mundo?
10: Veo 7.
9: ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods?
10: Veo 7.
9: Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
1: 11 del matí, 17 minuts, molts ulls aquest matí, tant de la gent que segueix la segona ref i especialment se sent a prop de l'Olot com de tercera federació, per lo que li pot passar a l'Olot i la influència que pot tenir a la classificació, doncs pendents del municipal d'Olot. Vinga, obrim línies amb el municipal perquè ja tenim el nostre company Gerard Valls, que serà la veu del partit aquest matí a Marcador Catalunya. Gerard, què tal? Molt bon dia!
11: Bon dia, Ricard, i a tots els oients del Marcador de Catalunya des de l'estadi municipal d'Olot. Com bé ho dius, jornada molt important avui a la capital de la Garrotxa. Última jornada de la segona ref, on l'equip local es juga la permanència. Ara mateix fora de les zones de descens directe i de play-out, però l'Olot depèn de si mateix per seguir un any més a la categoria. Una derrota o fins i tot un empat, però el podrien condemnar a les zones de play-out o al descens directe. Tot per fer i tot per decidir en una jornada apassionant a la zona baixa de la Lliga. El València-Mestalla, per la seva part, arriba ja salvat, però amb ganes de seguir amb la bona dinàmica i vol la quarta victòria consecutiva. L'Olot, en canvi, ja fa 3 jornades que no guanya i necessita els 3 punts avui per salvar la categoria. Estarem pendents des de les 12 a l'estadi municipal d'Olot, Olot, València-Mestalla.
1: Un Olot que tindrà posada l'orella en el que passi al camp de l'Illes Pitiusas Poblense, sobretot si no guanya, evidentment, perquè si guanya no ha d'estar pendent de ningú. Del Castelló B, Girona B i del Barbastro, que juga al camp del Sant Andreu. Anem cap al Narcís Sala i obrim línies. Un Sant Andreu que ve de perdre el seu partit al camp de l'Alcullà, però ja com a campió. A veure, avui és el dia de la Rua, anem a veure com surt el Sant Andreu aquest partit, que podria donar-li, en certa manera, un cop de mà al conjunt del Olot, si ho necessités. Saludem al nostre company, Narcís Sala, Rubén Martínez. Rubén, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, Ricard Vicente, oients al Marcador Catalunya, des de l'estadi Narcís Sala de Sant Andreu de Palomar. La Unió Esportiva Sant Andreu s'acomiada de la temporada. El campió s'acomiada de la seva afició, aquest Narcís Sala, s'acomiada de la gent partífice per la transformació de cara a la pròxima temporada a la primera federació. El conjunt de Nacho González té avui la celebració institucional del títol de Lliga. Ara bé, la primera pedra pel Sant Andreu, que ve de caure al camp de l'Alcoyano, és enfrontar-se amb el Bastro, que juga la permanència. Al duel, d'aquí uns minutets, els catalans no podran tenir el sancionat Max Mercè, tampoc el lesionat Noel Carbonell, i Jordi Méndez es queda la convocatòria per decisió tècnica. Per la banda visitant, l'Unió Deportiva Barbastro necessita guanyar per mantenir la categoria a la segona federació. Un empat o una derrota els farà mirar cap a rivals directes com la Unió Esportiva Olot. Recordem que l'equip de Dani Martínez ve llançat amb 3 victòries consecutives i no tindrà el sancionat Mingotes. Per tant, a partir de les 12 del migdia, final de temporada, en festassa el Narcís Sala, el Sant Andreu Barbastro es viu, es canta a la sintonia de Marcador Catalunya.
1: Aquesta tarda a la Rua, recordem, on es pujarà, també ens ho confirmem al llarg d'aquesta setmana, l'autobús, el juvenil del Sant Andreu, que s'ha proclamat equip que ocupa, no campió, perquè no Barça B és el que té tots els números, però ha aconseguit plaça ja d'ascens i la temporada que ve l'equip quadribarrat jugarà a divisió d'honor. Vinga, anem a Sant Gregori, anem a obrir el camp on jugarà el Barça Atlètic. Anem a la part alta de la classificació. El Barça Atlètic i el Reus Futbol Club de Disc, que d'altres estaran pendents de l'Alcoià, que juga al camp del Cué, ja ha descendit el Porreres, així que molta esperança de que l'Alcoià pugui perdre aquest partit no hi ha. Per tant, cadascú s'ho haurà de fer a si mateix. El Barça Atlètic visitant el Torrent i el Reus Futbol Club de Disc al Terrassa. Obrim Sant Gregori. Fins allà s'ha desplaçat el nostre company Jordi Prió. Jordi, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Ricard Vicente. Molt bon dia a tots els oients del Marcador Catalunya. Com bé deies, el Barça B, el Barça Atlètic, que haurà de fer la seva feina i esperar notícies positives, ja sigui del partit de l'Alcoià o del partit del Reus Redis. 18 graus aquí a Torrent. Última jornada, començarà aquest partit a les 12 del migdia. Ja comencen a escalfar els jugadors del Barça Atlètic, que jugaran contra un Torrent que ja fa setmanes que sap que és equip de tercera federació, després d'una temporada on ha tingut molt mals resultats des de l'inici. Ara mateix és penúltim amb 27 punts, només li queda una mica l'objectiu d'intentar agafar un parell d'equips que estan amb 30 punts, però com diem, ja fa setmanes que és equip de tercera federació, després d'una molt mala temporada, però evidentment jugant a casa sempre voldrà, també a part de l'objectiu que dèiem, acabar amb un bon gust de boca guanyant o almenys donant una bona imatge davant de la seva afició contra tot un Barça Atlètic. Un Barça Atlètic que, com bé deia Ricard, ha de guanyar i esperar notícies positives, ja sigui de Reus o del partit de l'Alcoià. Segurament és més factible en el Terrassa Reus, però bé, com ja deien a la prèvia els responsables del Barça Atlètic, ells el que han de fer és guanyar el seu partit i després ja es veurà què passa. Arriba això sí, el Barça, amb una molt bona dinàmica, 10 dels 12 últims punts, cosa important en cas d'arribar a play-off, perquè arribar amb una bona dinàmica sempre és positiu. Així doncs, com dèiem, a les 12 es tancarà aquest Torrent Barça Atlètic.
1: La veu del nostre company, Jordi Prió, que ens anirà il·lustrant sobre el que passi a Sant Gregori. Anem a obrir el nostre partit màster a l'Olímpic de Terrassa i a partir de les 12, un Terrassa que no té res en joc, voldrà tancar la temporada, suposo que positivament, davant dels seus fidels, rep a un Reus Futbol Club Redis que depèn de si mateix. Guanyant no haurà de mirar altres marcadors per jugar a la promoció d'ascens. Recordem, un equip que acaba de pujar aquesta temporada de la tercera federació. Josep Vidal, Toni García Bernardo i el nostre profe que cap de setmana, Jesús Barón, seran els encarregats d'explicar-nos què passa a l'Olímpic de Terrassa. Primera aproximació, Josep Vidal, què tal, company? Molt bon dia.
13: Molt bon dia, Ricard Vicente, oients del Marcador Catalunya des de l'Estadi Municipal Olímpic de Terrassa, aquí al Vallès Occidental, on a partir de les 12 tindrem aquest partit a l'última jornada de la segona divisió Reial Federació Espanyola de Futbol, grup tercer decisiu, aquest Terrassa Futbol Club Reus Redis, sobretot per al Reus, que depèn de si mateix per classificar-se per al play-off d'ascens a la primera federació. Si els roxinegres guanyen, avui aquí a Terrassa jugaran per primera vegada amb aquesta denominació, després de la refundació, una promoció d'ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol, el que seria un èxit absolut per un club que està complint tots els seus objectius esportius. Després de ser campió l'any passat del grup 5è de tercera, aquest any com a recent ascendit s'ha adaptat molt bé a la segona federació amb una base de jugadors veterans que ja va jugar amb el Reus a segona divisió, alguns d'ells en la dècada passada, i amb Marc Carrasco a la banqueta han donat un gran rendiment a una plantilla que contra pronòstic s'ha colat entre les millors de la categoria i poden ni més ni menys que deixar sense playoff el filial del Barça, i per això només els val la victòria avui aquí a Terrassa, una ciutat que els porta molt bons records, perquè ja va ser aquí l'any passat, al camp del Sant Cristòbal, quan es van proclamar campions de Lliga de la Tercera Federació, i avui també poden fer història assolint aquest bitllet per a la promoció d'ascens a la Primera Federació. A qualsevol altre resultat que no sigui la victòria del Reus els obligaria a estar pendents del resultat del Barça Atlètic en aquest play-off, el que no ha pogut arribar ja de forma definitiva un Terrassa que era més favorit que no pas els del Baix Camp per estar en aquesta zona de privilegi, però que no ha acabat de fer el pas en els moments claus de la temporada. Haurà de millorar l'equip d'Oriol Alsina per tornar a intentar el curs vinent, en el que de nou en principi serà un dels equips a tenir en compte per avui, com al·licient per al Terrassa, acomiadar-se amb victòria davant l'afició després d'una mala ratxa de 3 derrotes i 2 empats empats en les últimes 5 jornades que els ha apartat de qualsevol possibilitat d'ascens. Es preveu majoria visitant a les graderies, de fet ja són ara mateix majoria els aficionats reusencs que ja estan a les grades després de les facilitats que ha donat el Terrassa perquè hi puguin haver avui aquí aficionats reusencs més enllà de la zona visitant, que ja estan les entrades exaurides de tota l'afició reusenca que s'ha desplaçat aquí, a banda de la zona visitant, a tota la resta de les zones de l'estadi del Terrassa es podrà accedir avui ho estem veient ara mateix ja aquí a la tribuna, gent amb la samarreta del Reus, sense cap tipus de problema. Per tant, tots els aficionats reusencs poden anar a la taquilla, comprar la seva entrada i accedir aquí a l'Olímpic de Terrassa en qualsevol de les ubicacions. Doncs tot preparat, a partir de les 12, Terrassa, Reus Redis.
1: De seguida tornem a aquests quatre escenaris, partits que començaran a les 12. A partir de 12:15 començarem a obrir ja els escenaris de la tercera federació, els partits d'aquesta penúltima jornada a partir de 12:15. Per ara, deixeu-me fer una connexió amb el TAR, aquest torneig que va arrencar aquest 1 de maig i del que parlàvem al Catalunya de Futbol a la prèvia, per saber com s'ha desenvolupat avui, que és el dia de les finals, com ha anat tot. Ens escolta el màxim responsable del torneig, el Quim Ayats. Quim, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Doncs d'on em parles, Quim? On estàs? A quina seu?
14: Estic a Taradell.
1: A Taradell, molt bé. Crec que estem en plens vuitens de final o ja han acabat?
14: Els vuitens de final ja han acabat. Ara estan jugant el primer quart de final i estan jugant a l'Atlètic Segre contra l'Espanyol.
1: Quarts de final, suposo, de memòria, no sé si pots dir-me quins seran aquests quarts de final.
14: No t'he sentit bé, digue'm.
1: Sí, els quarts de final. A part d'aquest Atlètic Segre espanyol, quins més?
14: S'ha classificat el Guinaga, que és un equip de Laos, el Betis, el Girona, el Sevilla, l'Atlètic de Madrid i Villarreal.
1: Molt bé, doncs un quadre de luxe per aquests quarts de final. Fins a ara mateix, que són les 11:27, quin balanç fas d'aquesta edició del torneig, Quim?
14: La veritat és que vam tindre un dissabte d'il·lusió, no? L'oportunitat d'aquests nanos que no tenen l'oportunitat de jugar amb canteres professionals, doncs tindre el luxe de poder-hi jugar el dissabte, doncs va ser un dia molt maco. I ara avui doncs és el dia de la competició, no? Hi ha emparellaments molt potents. Ha caigut aquí a vuitens de final, ha caigut el Barça, ha caigut el Toulouse, ha caigut el Milan, vull dir que hi han caigut canteres ja que s'han quedat a fora, però les canteres que tiren endavant és perquè tenen el nivell per poder guanyar aquesta novena edició del TAP.
1: I et pregunto, finalment, per l'expectativa que ha creat el torneig i per l'assistència. Molt de públic aquests dies en les diferents seus, Quim?
14: I és que el senyor Bombo, digue'm.
1: Sí, dic sí, molt de públic en les diferents seus aquests dies.
14: Quim? Sento malament, Ricard.
1: Sí, dic sí, molt de públic.
14: Ah, el públic, de públic a l'afluència cada vegada va més, no? Perquè al final, ara quarta final, doncs va omplint el camp i el que és semifinals i final, aquí podem arribar a tindre més de 3.000 persones.
1: Doncs que sigui tot un èxit el que resta de torneig, que ja és poc, però és el més interessant, sens dubte. La cirereta, quarts de final, semifinals i la gran final, recordem, és un torneig a l'EBI sub-11. Quim Ayats, màxim responsable del torneig. Gràcies, Quim, i una forta abraçada. Bon dia i bona tarda.
14: Gràcies.

0: mi dels millors equips de la categoria, d'un dels grans, que quan comença la temporada dius aquest equip, si no estan tots els primers serà per coses extradeportives, o però futbol té això, futbol al final, el més maco del futbol és que vens aquí, jugues contra un equip que et supera en l'1 per 1, sap greu pels meus jugadors, però ens han superat ofensivament en l'aspecte condicional, però després hem sabut aguantar i patir, que ja feia setmanes que no teníem aquesta continuïtat de patir, doncs veníem de 2 victòries, després una derrota, i ara doncs guanyar aquí a vegades costa visualitzar-ho perquè no tens aquesta continuïtat, tu ets un equip patidor.
1: El Nàstic de Tarragona es va imposar ahir al Sevilla Atlètic 2-1 a l'estadi Costa Daurada, i atenció, el gol de la victòria arribava amb el temps d'afegit, que a més era llarg i va arribar just abans d'acabar el partit. 2-1, 3 punts imprescindibles, molt necessaris per al conjunt grana de cara a la permanència. Després del partit, l'entrenador del Gimnàstic, Pablo Alfaro.
2: A la heroica, ¿no? Ha sido a la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que sí, que al final, pues mira, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, ya tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos los quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
1: Oro, vital, transcendental, imprescindibles aquests 3 punts per al Gimnàstic de Tarragona i la seva lluita per la permanència a la categoria. Seguirem escoltant protagonistes de la jornada de divendres i de dissabte en el futbol territorial català, però ens demanen ja passes del Narcís Sala, amb protagonista la prèvia d'aquest Sant Andreu Barbastro de Segona Federació. Rubén Martínez, endavant.
3: Tenim aquí sobre la gespa, ja està escalfant la Unió Esportiva Sant Andreu, el segon entrenador de l'equip 4 i Barrat. Jaume Delgado, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bon matí. Bé, content, amb ganes del partit i a veure si podem treure els 3 punts.
3: Bueno, avui festassa, després hi ha l'acte institucional, la rua per tot el poble, però abans hi ha un partit de futbol i que s'ha de guanyar per acabar la Lliga de les millors maneres.
4: Sí, és un dia especial, un dia bonic per Sant Andreu, i jo crec que amb una victòria, l'últim partit a casa, amb la nostra gent, jo crec que és important.
3: Quin partit esperes? Perquè el Barbastro necessita guanyar per mantenir la categoria. De retruc també afectes altres equips, com un altre equip català com la Unió Esportiva Olot. Quin partit i quin rival t'esperes avui?
4: A un rival complicat. Aquesta categoria és molt difícil guanyar, i a un rival que juga moltes coses també, com és salvar la categoria. I nosaltres, si no estem al nivell que estem als darrers partits, patirem.
3: I per últim, estem aquí sobre una gespa artificial, últim partit de gespa artificial la temporada, i ja per la temporada vinent hi haurà canvi amb gespa natural. Com s'enfronta també al futur amb aquest club?
4: Pues el futur amb ganes i de créixer i de veure com a poc a poc el Sant Andreu està creixent, no? Jo crec que aquest canvi de categoria és bonic, és créixer el club, per l'afició també jo crec que es mereix tindre l'equip pues una mica més a prop del futbol professional, i la veritat que a disfrutar.
3: Jaume Delgado, segon entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu, avui a la banqueta del Narcís Sala. Moltes gràcies i molta sort pel partit.
4: A vosaltres, gràcies.
3: Anem amb les alineacions del partit. Per part de la Unió Esportiva Sant Andreu, surt Raúl a la porteria, Andreu, Lucas Viña, Pau d'Arbre, Marcos Méndez, Torices, Josep Sanyé, Walid Medev, Javi Gómez, Alexis i Serrano. Per la banda visitar, la Unió Deportiva Barbastro surt amb Cebolla de la porteria, Gerai, Derek, Ibra, Rodrigo, Aaron, Nana, Isaac, Gavarre, Cito i Alarcón. I això ho xiularà el col·legi del Comitè de les Palmes. Càndido, Jesús Rodríguez, assistit per la banda per Víctor Manuel Alfonso i Mario Carlos García.
1: Estem esperant a veure si aquesta propera setmana i ja podem, dins del Catalunya Futbol, començar a fer els nostres programes especials dedicats als campions, i a veure si podem acabar de tancar amb el Sant Andreu, que estava molt, molt a prop divendres quan vam acabar, sí, amb dia festiu. Estàvem amb dia festiu parlant també d'agendes i de les possibilitats de fer-ho. Anem a veure si és així, si és el cas, a veure si dilluns ho podem acabar de tancar i us informem a tots. Anem cap al Municipal d'Olot, perquè també ens demanen pas des d'Olot amb protagonista, crec, Olot València Mestalla. Gerard Valls, endavant, company.
5: Hola, Ricard, doncs sí, estem ja aquí a peu de gespa amb Lluís Micaló, director esportiu de la Unió Esportiva d'Olot, per preguntar-li una mica, Lluís, última jornada, dia complicat, dia de...

0: Daniel Luz, com se pronta el partit d'avui amb aquest partit, amb aquest filial que arriba aquí a l'estadi?
1: Bé, amb optimisme, al final nosaltres fem la sort que fem les coses no les fiquem al
2: finalitzat. I a part, el xou del xut.
3: Un segon, Gerard, perquè amb aquesta megafonia no escoltem, ni t'escoltem a tu ni t'escoltem al Lluís. Anem a veure que la nostra companya, la Meritxell, recupera la comunicació i veiem si baixa, si para la megafonia i podem escoltar bé el Lluís Micaló. Mentretant, l'Espanyol perdia amb la Lama 3-1 Lliga F, partit que s'havia avançat a divendres 1 de maig. Sara Monforte, l'entrenadora blanquiolava, després del partit.
4: Bueno, la verdad que está muy claro, ¿no? Que el equipo no ha sortit lo concentrat que debería. Los jugadores pues sabían perfectamente nosotros en el pla de partit que ja s'han jugat un equip d'esperar i transitar, i crec que ens han fet molt de mal en aquestes transicions, no han estat bé en vigilàncies defensives, i bueno, jo crec que l'equip li ha costat entrar en el partit, i ells han sigut molt més intenses i molt més ambiciosos que nosaltres.
3: El Badalona Women va perdre a casa 0-1 davant de l'Atlètic Club de Bilbao aquest partit ahir dissabte, després del partit de la futbolista del Badalona Women, Carla Abdón.
5: Los primeros minutos nos ha costado bastante entrar, sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, se nos vuelve a escapar.
3: S'ha escapat la victòria per al Badalona Women. Recordem que Badalona Women i Espanyol ja fa algunes jornades que viatgen tranquils en aquest final de curs a la Lliga F. La temporada que ve mantenen la categoria. Crec que sí, ara, no sé si és que ja ha parat la megafonia. Endavant de nou, Gerard Valls, amb Lluís Micaló.
6: Sí, estem ja un altre cop amb Lluís Micaló. Ens hem tingut problemes amb la megafonia, que justament estàvem parlant de la importància del públic i animaven una mica l'afició, i això també li preguntarem a Lluís Micaló, com d'important és avui l'afició i quin paper juga per apoyar l'equip.
7: Bueno, fonamental. Això es demostra aquesta categoria, no? És difícil puntuar fora de casa. Els 17 partits que hem fet hem guanyat tots una lluita. Només hem perdut un partit.
3: És que no, Gerard, a veure, és que no escoltem bé el Lluís. La megafonia està molt alta, se'ns cola, total. Anem a veure, parlo ara amb la productora, Meritxell Villet, a veure si almenys aquesta comunicació la podem fer per via ordinària de telefònica, que crec que ens podríem en sortir, Anem a veure si ho podem fer. Mentretant, seguim escoltant protagonistes a la tercera ref. Ahir no van haver-hi partits avançats. Sí, molts, a la Lliga Elite. Anem a escoltar el futbolista de l'Atlètic Sant Just, Àlex Palacios, després de l'empat a un amb el Júpiter, un Atlètic Sant Just que lluita per entrar a la zona de promoció d'ascens. La valoració del Àlex Palacios, 1-1 davant del Júpiter, Atlètic Sant Just.
8: Ha estat un partit molt disputat que ha demostrat la igualtat que porta venir tot l'any a la Lliga Elite. El Júpiter ha intentat un partit més reactiu, intentant sortir al contraatac, i li ha sortit cara amb una acció a la primera part, s'han aconseguit avançar, i nosaltres hem seguit picant pedra, sabíem que tindríem les nostres oportunitats, i a la segona part hem aconseguit empatar. Hem seguit intentant-ho, tot i així ens hem exposat, hi havia molts espais, es podia córrer, i el Júpiter també ens ha pogut fer gol. Al final, empat que ens sap a poc, però que ens permet seguir sumant.
3: Escoltem ara la valoració que en feia l'entrenador del Júpiter després d'aquest empat, Juanjo García.
9: Bé, jo crec que ha sigut un partit amb dues parts diferenciades. La primera part crec que hem estat una mica millor, hem tingut alguna aproximació molt clara, hem fet el gol i crec que ha sigut una molt bona primera part per part nostra. A la segona part està clar que el Sant Just havia d'apretar molt més, ens ha sortit molt més alts amb la pressió i crec que ells en aquesta segona part han sigut dominadors, han estat sotmès una mica més i bé, fruit d'això ha arribat a l'empat i bé, tot i que ha hagut alguna altra arribada, però si fas una valoració global, crec que el repartiment de punts és just.
3: Vinga, anem a la tercera. Diuen que va la vençuda de nou amb el Gerard Baix i el Lluís Micaló. Endavant des d'Olot, company.
10: Doncs sí, tornem a estar aquí amb Lluís Micaló. Com bé deia, amb megafonia alta, que feia una crida a l'afició i ens comentava Lluís Micaló la importància d'avui, el paper fonamental del jugador 12. Com és aquesta afició i com ajuda a empènyer l'equip al municipal?
11: Sí, una de l'equip, no?
3: Gerard, li has d'acostar el micro.
11: Gran part.
10: Doncs aquest és el que ens comenta
3: Gerard, si no li acostes el micro no l'escoltem, el Lluís. Crec que és que no l'escoltem, perquè tu t'escoltem perfectament.
10: No ho sé, si no se'l sent amb ell, ho hem intentat. No se'l sent gaire bé, Ricard, em sap greu.
3: No, tranquil. Què et deia el Lluís, Gerard?
10: Doncs això, comentava la importància de municipal, de treure els tres punts d'aquí, que l'equip s'està fent molt fort, només ha perdut un partit en aquest estadi, i avui confien en això per treure la permanència i no haver de patir, sobretot no haver d'estar pendent dels altres camps per poder treure avui, certificar ja l'ascens i poder marxar com aquest lliure de vacances.
3: Anem amb les alineacions, les tens ja confirmades, Gerard?
10: Sí. Tenim ja alineacions confirmades, Olot, que surt, com aquest que diu, amb tot el que té, surt amb Pol Ballester a la porteria, amb Martillo de lateral dret, amb Muria Ayala i Robert Costa de central, i Arumí, que torna avui a l'11 després d'estar lesionat, com a lateral esquerre. Al mig del camp estarà format per Martí Soler i Pedro del Campo, a la banda dreta hi serà Pau Salvan, a l'esquerra hi serà Albert López i a dalt en punta Marc Mas i el golejador Rubén Henry per part de la València Mestalla. Sortiran amb Raúl, Jurado, Gilabert, Juan Jala, Puntanet, Aymar, Erdevini, Lesile, Rubi, Rodri i Alín, el jugador del juvenil. El partit estarà arbitrat per el col·legiat Joaquín Berájar, amb els assistents Alejandro Carrión i Rubén Almagro. Això és el que de moment ens separa el partit aquí al Municipal d'Olot a les 12. Olot, València, Mestalla.
3: 19 minutets, eh? De nou estarem amb la veu del Gerard Valls i sabrem, volem saber i volem rebre bones notícies des d'Olot en quant a la futura permanència de l'equip a la categoria. Anem, ens queden, veus per escoltar, anirem esquitxant-les durant el programa i, si és possible, abans de les 12 que comencin els partits, però hem d'anar cap a, de nou, al nostre partit màster, escenari olímpic de Terrassa, Terrassa Reus Futbol Club Redis. El Josep Vidal ens ha exposat tot. Anem a escoltar la veu ara del nostre subdirector, Toni García Bernardo, que no sé per on pulula. Toni, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días. Aquí estamos.
3: ¿Por dónde pululas?
12: Hablando todos los vericuetos que tiene este estadio grande. Un minuto, Oriol. Buen día.
13: Hola, buen día.
12: Venía yo pensando pel camí lo que diferencia de una buena campaña desde que vas a agafar l'equip a una campaña excelente.
13: Sí. Bueno, segurament, jo crec que he fet una bona campanya, l'excel·lent que ha sigut avui poder estar lluitant pel playoff. És un partit de diferència.
12: Sí, per això, et deia. I sí. En què ho bases tu, aquesta diferència?
13: En moments puntuals que no hem tingut la sort de fer penals, errors puntuals, defensius, ofensius, de tot tipus, que ens han condicionat el poder estar lluitant ara per objectius més grans.
12: Però fins al final...
13: Fins al final, evidentment. O sigui, avui és un partit que ens juguem dos classificacions, el 6è, 7è, 8è lloc, per dir alguna cosa, i tenim que donar el millor de nosaltres mateixos.
12: Has somiat amb un Llagostera 2 o no?
13: No, somio amb un Terrassa 1. Aquí hi ha molts més mitjans i esperem poder fer coses molt, molt xules.
12: Moltes gràcies.
13: A vosaltres, que vagi molt bé.
12: Vinga, que tenia prisa, Oriol Alsina, per dir-se. I Manuel Hermosa, el delegado, que m'ha hecho el cable, como siempre.
14: Bueno, sí, siempre estaremos dispuestos a colaborar.
12: Gracias, hombre. Vamos ya con las alineaciones. Por parte del Terrassa forma en la portería el capitán Marcos, con Dirks, Isma, Aitami, Guti, Barrero, Castañeda, Mario Domingo, Nahuel, Beamonte y Larry. En el banquillo, el portero suplente es Iván Villargé, con Larrauri, Reche, Schouten, Lawrence, Mármol, Casti, Álvaro Martín y Dani Gonzalo. El Reus Fútbol Club Redis forma la portería Parra con Paul F. Morales, Recasens, Xavi Jaime, que es el capitán, no lo pone, pero creo que es el capitán, Ricardo Baz, Sandro, Kenneth, Andy, Ustrell, Sergi Casals y Paul Fernández Serra. En el banquillo, el portero suplente es Pacheco, con Benito, Ramón Pol, José Ramón Sardá, Carbia, Céspedes, Luis Esteve, Aitor y Melo. Arbitran, nada más y nada menos que de Canarias, Héctor Bouzas y Gabriel Brito con Gerardo Catalá.
3: Doncs tot a punt al Olímpic de Terrassa, Terrassa Reus Futbol Club Redis, el Terrassa que no es juga res més allà de millorar la seva classificació. Escoltàvem ara mateix a l'Oriol Alsina, l'entrenador del conjunt egarenc, i el Reus Futbol Club Redis s'ho juga tot, eh? Poder disputar la promoció d'ascens, un nou ascens, en aquest cas seria a la Primera Federació. Anem cap a Sant Gregori, perquè crec que el nostre company Jordi Prió ja té les alineacions confirmades a la prèvia d'aquest Torrent Barça-Atlètic. Endavant, Jordi!
15: Així és, Ricard, com bé dius, ja tenim les alineacions confirmades aquí al municipal de Sant Gregori. Per part del Torrent, sota les ordres de l'entrenador Toni Saligrat, jugaran Marc Dols com a porter, després Miguelón, Ibi Martínez, Meca, Caballero, Sebas Lauture, Monti, Mejía, Rivas, Percano i el capità Lois. A la banqueta, Bernabéu com a porter suplent, acompanyat de Parc, Siville, Domenic Bellissimo, Antonio Salinas, Moreno, Jesús i Paco. Per part del Barcelona, per part del Barça Atlètic, entrenat com bé sabem per Julio Novelletti, el porter Diego Cochen, Alexis Olmedo, Cortés com a capità, Brian Fariñas, Víctor Barberà, Tommy, Àlex Fernández, David Oduro, Aziz, Guillem i Shane Kluivert, jugaran com a 11 inicial. A la banqueta esperant el seu moment, Bernat com a porter suplent, acompanyat dels jugadors de camp, Joan Anaya, Ureña, Walton, Delgado, Ibrahim Diarra, Campos i Villar. Arbitrarà el principal Ángel López de Lamo, assistit per Pedro Fresneda i Manuel Gómez, són del comitè Balear. Els jugadors ja han tornat a vestuaris després de l'escalfament, tot a punt pel Torrent, Barça B.
3: Escoltàvem, deies, l'entrenador del Barça Atlètic, Julián Novelletti, l'entrenador, el tècnic del conjunt blaugrana, a la prèvia.
16: Seguramente que este fin de semana está generando mucha expectativa en el equipo, en la plantilla. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, estar 100% concentrados en trabajar bien la semana, trabajar bien el partido, defensivamente y ofensivamente, para tener confianza suficiente de ir ahí e intentar ganar.
17: Ya conoces Buffet Libre Orenes, tu buffet libre con la mejor cocina a cargo de Conchi. Prueba diario los platos que prepara especialmente para ti. Una amplia variedad donde encontrarás lo mejor para tu paladar. Ensaladas, entremeses, entrantes, caldos, todo tipo de platos calientes y diferentes postres para completar una comida de primera. Puedes hacer tus reservas en el 93-008-3077, 93-008-3077. Disfruta de la buena cocina en el bar-restaurante Buffet Libre Orenes. Estamos donde siempre. Buffet Libre Orenes. Rambla Marisol 19, Castelldefels.
3: Un minut per sobre de 3:15, els partits de les 12, Olot, Narcís Sala, Terrassa i Sant Gregori estan presentats, Olot València Mestalla, Sant Andreu Barbastro, Terrassa Reus Futbol Club Redis, Torrent Barça Atlètic, de la resta estarem pendents, Andratx Atlètic i Lleida, Illes Pitiusas Poblense, Castelló B, Girona B i Porreres Alcullà. Us anirem informant de les variacions que tinguin aquests marcadors i la seva projecció sobre la classificació. Anem a obrir torn ja cap a la Tercera Federació, perquè en 43 minuts han de començar els partits de la penúltima jornada en aquesta categoria, que són tots els 9 en aquest horari i concentrats. Abans, ens resta escoltar alguns protagonistes, ens resta escoltar també del partit màster el profe Jesús Barón, ho farem en uns minuts, però ahir el Martinenc es desfeia del Sabadell B per la mínima, 1-0, gol d'Àlex Otero, el futbolista del Martinenc, en els micròfons del Marcador Catalunya.
18: Molt bon partit, l'equip ha fet un esforç avui brutal, hem tret 3 punts, porteria 0, així que molt contents. Un gol personal, bueno, això sempre suma per l'equip, per mi personalment, i a seguir. Un altre partit més, nosaltres sabem que això són 4 finals que teníem, ara ens queden 2, a seguir i a guanyar els 3 punts i ja està.
3: Derrota del Vilafranca, situació complicada pels d'Ivan Moreno davant del senyor Aleti Moncada, que està a tocar, de la Tercera Federació. Ivan Moreno, el tècnic del Vilafranca, després de la derrota ahir a l'estadi de Moncada.
19: Injustament, és veritat que per ocasions no, nosaltres n'hem tingut més i potser més clara, no? Començat el partit, que l'Alejandro ha hagut de treure un en un córner que hem deixat molt malament, però després hem refet prou bé i hem tingut ocasions per fer-ne... Bueno, podria haver marxat molt tranquil·lament, que una, dos, o la tres, la segona part, la primera part, però no ho aprofites, ells la segona part han sortit millor, nosaltres ens hem fet una mica llargs, llavors quan ens recuperaven la sensació de perill era més gran, perquè llavors ens costava agafar i recuperar aquesta segona jugada, però tot i així, just abans d'ells fer el segon, hem tingut una claríssima, no puc retreure res als jugadors, estan estan ara mateix destrossats dintre del vestidor, però ja els he dit jo que no els puc fer cap tipus de retret. El que hem de fer és recuperar-nos i, bueno, està difícil, però hem de guanyar la propera setmana i anirem pas a pas i ens toca, ens toca guanyar la propera setmana.
3: I victòria contundent de l'Horta a casa davant de Ciudad Cooperativa, que atorga als de Juan Camilo 3 punts molt, molt importants en la possible permanència futura, manca de dos jornades que resten ara per al conjunt hortenc. Samuel Omedes, jugador de l'Horta, després del partit.
20: Doncs avui per nosaltres guanyar era una necessitat. Per nosaltres era una final el que jugàvem avui i crec que s'ha notat des del primer moment. També el jugar a casa i com ha apretat avui el Feliu Codina ens ha ajudat molt. I bé, ens hem posat per davant ràpid, això ens ha ajudat molt. I després hem hagut d'estar molt bé davant d'un equip que és molt bon als duels i que segurament també estarà fins al final lluitant com nosaltres. Llavors ara ens queden doncs, dos finals més i anirem a per totes.
3: 4-1, victòria de l'Horta davant del Ciudad Cooperativa. Per part del Ciudad Cooperativa, el seu futbolista Kilian García.
21: Partido complicado, derrota a domicilio, 4-1, en el que, bueno, no hemos vuelto a ser nosotros, no hemos sido contundentes ni en el área defensiva ni en la de ataque, y bueno, en esta categoría pues los errores se pagan y una derrota bastante abultada. Nada, a seguir compitiendo, quedan dos partidos, tenemos que tratar de sacar los 6 puntos si queremos salvarnos, pero bueno, trataremos la semana que viene de hacerlo bueno en casa, sumar 3 puntos y esperar a ver si los que están fuera de descenso pinchan y tenemos la suerte de poder salir de descenso.
3: 10 minuts i les 12 del migdia. Vinga, anem a obrir ja escenaris de la tercera federació. A les 12:39, barris Muntanyesa, Vic, Muntanyesa que ho té fet, el Vic que lluita per la permanència. Anem a obrir línies i a conèixer alineacions, si és possible, ja per fer camí lliure per als partits que arrencaran a partir de les 12. Àlex Gómez, company, Nou Barris, bon dia.
22: Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tots i a totes des del municipal de Nou Barris. Avui que jugarà aquest partit entre Club de Futbol Muntanyesa i la Unió Esportiva Vic, una Muntanyesa que ara mateix es troba a mitja taula, és a dir, amb la posició número 11, amb 42 punts, no es juga ja absolutament res en aquestes últimes dues jornades. De fet, només ha guanyat un partit dels últims 5, que va ser 2-0 a casa, això sí, ni més ni menys que contra el líder, contra el Manresa, i rep a un Vic que es troba 17è en descens, amb 29 punts a 4 de la permanència. Per tant, avui és vital guanyar i esperar resultats d'altres camps. Un Vic que també només ha guanyat un partit dels últims 5 i va ser a casa de manera contundent davant del Camp Vidalet, que és precisament un rival directe ara mateix qui marca la zona de permanència amb 33 punts. I a Nou Barris, que ja, encara que faltin 45 minuts, ja tenim alineacions confirmades. La muntanyesa Axel Bizuete, que surt avui amb Eric Fernández a la porteria, amb Òscar Sierra, Pau Rosales, Ibrahim Ismailov, el Hadji Diam, Gerard Batalla, Marc Gabaldón, Darío Ramella, Mohamed Akram, Francisco Cunha i Pavel Kadochnikov. Com a suplents estaran Josep García com a porter, Guillem Puyol, Jonathan Linares, Omar El Coucha, Sengu Baik, Fares El Faoui, Ignasi Gómez i Joan Paez. Per la seva banda, el Vic avui en busca dels 3 punts, que sortirà amb Jordi Cerez a la porteria, amb Gil Bertrana, Juli Berenguer, Ivan Amoedo, Marc Colomé, Albert Estelles, José María Moreno, Adrià Pla de Vall, Alberto Salamanca, Nil Garrido i José Manuel Martínez. I a la banqueta, el conjunt visitant, que sortirà avui amb Portet com a porter, amb Coromina, Riera, València, Lobo, Girbau i Valdiva. L'àrbitre del partit, el senyor Ángel Barjaga, i com a auxiliar tindrem a Jordi Fulla i Federico Daniel, tots de la delegació de Girona. Per tant, a les 12:30 aquí, penúltima jornada de la tercera federació a Nou Barris entre Muntanyesa i Vic.
3: Anem cap als alumnes obrers. Anem cap als alumnes obrers. Vilanova, Camp Vidalet, volem confirmar aquí el Camp Vidalet lluita per la permanència, el Vilanova per assegurar-se plaça de promoció d'ascens. Les alineacions, per aquest motiu, saludem al nostre company Fede Carrasco. Fede, què tal? Molt bon dia.
23: Molt bon dia, Ricard. Bon dia als oients de Marcador Catalunya, de Ràdio Marca. Avui es visita l'alumnes obrers el Camp Vidalet, com tu has dit ja, està 15 amb 33 punts i ve amb una necessitat imperiosa de puntuar per no caure en descens. L'últim partit va empatar a Peralada. Per part del té les baixes d'Isaac Padilla i Adri Guillén per el central per sanció. el club de futbol Vilanova, com tu ben has dit, es juga la fase de playoff amb el cinquè lloc, ha de guanyar, perquè si la grama guanya es prendia la plaça del club de futbol Vilanova, i simplement després de molts partits en Genís Sant Pietro podrà comptar amb pràcticament tota la plantilla de Vilanova, excepte Ferran Sotsarena i David Jiménez. Les alineacions són, per part del club de futbol Vilanova, Albert, Grima, Semur, Frutos, Derek, Torrents, Jair, Ferma, Joan Raventós, Aron i Pol Jimeno. Com a suplents, Àlex Sanz, Pol Castell, Melero, Samba, Zurdín, Estefan, Guillem Olivés i Dani Rubio. Per tant, per Galín Vidalet seria Ivan Casado, Renyer, Carles González, Aidan García, Mitchell, Roger Mercé, Valenzuela, Jaume Ramoneda, Nico Espósito, Dani González i Pinot. Per suplents seria Romero, Raúl Capitán, Manel Beneite, José Enrique, Zahid Saban i Ricard Ortega. Com a l'àrbitre de l'encontre serà Gabriel Campillo Lucena, els assistents, Adrià de la Fuente i Juan Ramon Canadell.
3: Tot a punt a Vilanova, per tant, a l'alumne Sobrés, Vilanova, canvi de led. Anem ràpidament cap a Fonteta, Cerdanyola, Pererada, Fermín Prieto, què tal? Molt bon dia.
0: Muy buenos días, Ricard, y oyentes de Marcador Catalina desde Fontetas, donde a partir de las 12:30 arrancará este partido entre el Cerdanyola, que se la juega vital, partido vital para los locales, para los de Alberto Aibar, que necesitan ganar, sacar los 3 puntos, si no quieren descender en la jornada de hoy. Necesita solamente, le vale la victoria para tener opciones de llegar a la última jornada vivos. El conjunto local, el conjunto entrenado por Alberto Aibar, que recibe al club de fútbol Pererada. El Cerdanyola, 32 partidos jugados, 5 ganados, 15 empates, 12 derrotas, 36 goles a favor, 50 goles en contra, 30 puntos. El club de fútbol Pererada, 32 partidos, 10 ganados, 12 empates, 10 derrotas, 38 goles a favor, 37 en contra, 42 puntos, ya no se juega nada el conjunto entrenado por Alex Marza. En la primera vuelta ese partido quedó 2-2 en el municipal de Pererada el pasado 4 de enero. En el capítulo de bajas, por parte del conjunto del Cerdanyola, se perderán el partido Miki Puerto, Alejandro González, Dani Castelló y David Pons. Por parte del club de fútbol Pereada, se perderán este partido Eric Chivecas, Eric Callis, ambos por sanción, y por lesión se perderán el partido Langu, Alámbaro y Ramírez. Ya alineaciones también totalmente confirmadas por parte de los locales, por parte del club de fútbol, por parte del Cerdanyola Fútbol Club. Es la siguiente alineación: Álvaro Aljama en portería y le acompañan Joan Bauza, Gifre, Alejandro, Didac, Eric Ruiz, Javi López como capitán, Tito, Paul Sánchez, Esteve y Gerard Barri. Por parte del club de fútbol Pereada, sin ya nada en juego, es la alineación formada por Chuck Ferrer en portería y le acompañan Josep Romà, Carles Gallardo, Sergi Romero como capitán, Paul Cuadricases, Gerard Caixas, Llorenç Busquets, Mamadou, Guillem, Raúl Gómez y Alejandro. El árbitro del partido será Bernat Pedrol, voz mediano, asistido a las bandas por Rubén Serra Sanz y Marcos Molina Martínez, todos ellos de la delegación de Barcelona.
3: A punt el Cerdanyola Pererada, ara recuperem el fil de la tercera federació, però anem a escoltar el nostre profe. Els últims minuts que resten abans que comenci el partit entre el Terrassa i el Reus Futbol Club Redis de la segona federació. Jesús Barón ja al costat de Josep Vidal. Endavant, companys.
1: Sí, mentre li està fent un homenatge a Marcos Pérez de Arcos, el porter i capità del Terrassa, saludem al Jesús Barón. Jesús, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Buenos días. Bueno, y a Pepe Mármol, ¿no?, que és una eminència, sí, del futbol català i egarense en este caso, ¿no?
1: Doncs homenatges aquí en la prèvia i majoria, absoluta majoria d'aficionats reusencs a la graderia. Jesús, que explica un poco lo que será este partido, ¿no? Muy importante para el Reus. Y bueno, de trámite para el Terrassa.
2: Sí, un poquito apenado por el hecho de que hace 5 semanas o hace poco estuvimos por aquí y vislumbrábamos un último partido aquí en el que se jugaran los dos equipos cosas. Pero bueno, eso quiere decir que el Reus lo ha hecho muy bien y que el Terrassa, pues bueno, lo ha hecho más regular, ¿no? En este caso, Reus, mucho mérito. Te decía ahora fuera de micro que creo que tienen, si no al mejor, a uno de los mejores entrenadores de la categoría. Marc Carrasco es un entrenador que está haciendo equipo de autor, que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Y que hoy se han ganado la posibilidad de depender de ellos mismos y que de aquí puedan salir de equipo de playoff, ¿no?
1: Anima amb intensitat l'afició del Reus a l'Olímpic de Terrassa, a punt de començar el partit Terrassa-Reus-Redis.
3: I en campió un diumenge a més seguirem l'actuació dels nostres jugadors per determinar qui són els millors i conformen la nostra nòmina a Olot, a Narcís Sala, a Terrassa, a Sant Gregori, a Vilanova, a l'Escala, a Mollerussa, a Terrassa, al Camp del Sant Cristòbal, a Cornellà, a Badalona, a Nou Barri, ciutat de Barcelona, on juga la Muntanyesa, a Cerdanyola i a Vilassar de Mar. I també a Rubí, el partit de Lliga Elit que ara visitarem entre el Rubí i el Prat. Els millors a la sintonia de Marcador Catalunya arriben sempre de la mà de campió.
4: Campió, la botiga del triomf.
5: A Campió immortalitzem les fites esportives.
4: Visiti'ns, trobarà copes, medalles, plaques, pins i també una àmplia gamma de roba esportiva.
5: Campió, fem realitat el vostre triomf.
4: Ens trobarà a Barcelona, carrer Lutxana 68 i també a l'Hospitalet, Terrassa, Girona i Pineda.
5: Campió.
3: Tres jornades per al final a la Lliga Elit aquest matí. Importantíssim el duel entre el Rubí i el Prat per tots dos equips. Saludem al nostre company Marcos Serrano. Marcos, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Ricard, i oients del Marcador Catalunya. Ens trobem aquí a Can Rosés per viure l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i l'Associació Esportiva Prat, corresponent a la jornada número 28 de la Lliga Elit. Dos equips amb realitats totalment diferents d'aquestes alçades de campionat. Els locals lluiten per evitar el descens després dels resultats d'ahir, que han caigut a les posicions perilloses. Són 200 amb 33 punts i marquen la posició de salvació i necessiten retrobar-se amb la victòria després de la derrota per 2-1 a la setmana passada al Camp del Sant Mauro. Per part dels visitants, es troben en la zona alta de la classificació i volen recuperar aquelles posicions d'ascens directe que se li han tret després de dues victòries i tres derrotes en els últims 5 partits. Passem amb les alineacions de tots els equips. Per part del Rubí, jugaran porteria Rafa Leva, en defensa Aitor Torres, Marc Juncà, Tenorio i Àlex al mig del camp. Massip, Pau Herranz, Albelda, a la davantera jugarà Record, Kevin i Muñiz. A la banqueta jugarà Tati Murai, Ayub, Cornellà, Sete, Bailén, Castillo, Aymar, Arnau Duran i Jan Lázaro. Tots ells entrenats per Blai Martí. La situació del Prat trobem Guiseris en porteria, Marc Muñoz, Rubén Gómez, Pau Aldabó i David Adón en defensa. Àlex Sánchez, Cordina i Gus al mig del camp. Àlex Plaza, Ricky i Alejandro Arx jugarà a la davantera. Tots ells entrenats per David Vilajoana. A la banqueta estaran Willy, Carlos García, Hidalgo, Nico Cuevas, Martín Lamelas, Ufano i Buireu. L'àrbitre del partit serà Daniel Iniesta, de la delegació de Tarragona.
3: Ha començat ja el partit. No ha començat, no, encara, Marcos, per tant?
6: Ha començat el partit, ja ha començat. Comença a tenir la possessió al Prat i reportem ara mateix minut 2 de partit. Rubí 0, Prat 0.
3: Doncs ja tenim un partit en marxa, el del Rubí davant del Prat a la Lliga Elit. Rubí 0, Prat 0. Ha començat el partit a Terrassa, Terrassa-Reus Futbol Club Redis, Josep Vidal.
1: Sí, ja està en marxa el partit, 2 de la primera, amb una jugada polèmica, amb una passada molt forta que s'ha endut un jugador del Reus. Es demanava fins i tot alguna cosa més que la targeta groga. Al final l'àrbitre ha dit que res. Minut 2, Terrassa 0, Reus Redis 0.
3: Ha començat el partit a Olot, Olot-València-Mestalla, Gerard Baix.
7: Ha començat ja el partit al Municipal d'Olot, primers 2 minuts de tempteig al Municipal d'Olot. Olot 0, València-Mestalla 0.
3: A Sant Gregori, Torrent-Barça-Atlètic, ha començat el partit, Jordi Prió.
24: Ha començat 2 minuts i mitja de partit amb ocasions ja pel part del Barça-Atlètic amb 2 cornes. De moment, Torrent 0, Barça-Atlètic 0.
3: I el Narcís Sala, Sant Andreu-Barbastro, ha començat el partit, Rubén Martínez.
25: Un minut de joc aquí, el Narcís Sala té la pilota, la Unió Esportiva Sant Andreu comença el partit. Unió Esportiva Sant Andreu 0, Unió Deportiva Barbastro 0.
3: Doncs vinga, continuem el nostre repàs per als partits de la tercera federació. Anem cap a Mollerussa, partit Mollerussa Fundació Esportiva Grama, i estem pendents d'aquests inicis a la segona ref. Marc Perelló, què tal? Molt bon dia.
26: Molt bon dia, Ricard, i oients del Marcador Catalunya des del Municipal d'Esports de Mollerussa. A partir de les 12:30, el Mollerussa i la Grama s'enfronten en un dels duels d'aquesta jornada unificada, grup 5è de la tercera federació. El Mollerussa arriba a aquest partit després d'empatar al camp del Tona per 0 gols a 0, i amb aquest punt els del Pladuret són més a prop d'assolir la permanència de forma matemàtica a la categoria. I avui a casa, el Municipal, depenen dels mateixos per acabar de segellar l'objectiu. amb bones sensacions després d'entrenar els últims dies, l'equip que dirigeix Manuel Cazorla espera un duel vistós per a l'espectador competit i evidentment en el qual esperem cantar gols. Al seu davant, la grama que entrena Roberto Morales afronta aquesta visita a la capital del Pla d'Urgell amb l'objectiu de sumar 3 punts per aspirar una plaça als play-offs. 2 victòries consecutives contra el Badalona Sant Cristóbal són arguments del bon moment dels de Santa Coloma de Gramenet en el moment decisiu de la temporada. Tot preparat al Municipal d'Esports de Mollerussa, des d'on explicarem tots els detalls del Mollerussa Grama, com sempre, en sintonia amb Marcador Catalunya. I ara som amb Lucas Pariente, el jugador del Mollerussa, que esperarà el torn a la banqueta. Què tal, Lucas? Bon dia.
8: Molt bé, moltes gràcies.
26: Què tal? Com esperes el partit d'avui, aquest Mollerussa Grama, i com l'afronta l'equip aquest partit d'avui?
8: Bueno, nosaltres sortirem a fer la nostra feina, que al final és guanyar, sortir a guanyar i no esperar cap resultat de cap altre equip que no siguin nosaltres mateixos.
26: I en aquest sentit, quina grama ens hem d'esperar? Tu el coneixes també, perquè amb la teva trajectòria a la categoria, quina grama s'ha d'esperar el Mollerussa? És el que diu, hem parlat abans fora de micro amb gent del club, que amb un empat o una victòria, però vosaltres suposo que preferiu la victòria, acabeu de segir l'objectiu. Quin partit ens hem d'esperar i quina grama us espereu vosaltres també?
8: Jo crec que ens esperarem un tipus de grama que sortirà també a guanyar, també a fer la seva feina, però al final hem de mirar el nostre treball, que és intentar guanyar, donar alegria també a la nostra afició, acabar bé l'any aquí a casa i res, a guanyar el partit i poc més.
26: I a l'última puntualització, el Lucas ha jugat, no sé si ets el que ha jugat més minuts durant la temporada amb el Mollerussa, avui normalment de titular, avui espera el torn a la banqueta. Què creus que podries aportar si tens minuts a la segona part a l'equip també?
8: Bueno, jo crec que al final tothom té lloc en aquest equip i espero, òbviament, que desitjo que tothom li surti bé el partit. I per la meva part, jo, aportar que segueixi el mateix ritme de partit i intentar ajudar el màxim possible des de la banqueta.
26: Moltes gràcies, Lucas. Fins aquí les paraules de Lucas.
3: Anem ràpidament amb les alineacions, Marc.
26: Doncs sí, les alineacions d'aquest partit, el Mollerussa de Manuel Cazorla, que juga amb Alejo Mancilla a porteria, novetat avui a la porteria del Mollerussa, a la defensa amb Dani Echeverria, Alir Ruiz, Motasim i Rocky, al mig del camp que hi seran Lamin Diaby, Ricky Robledo i Guillem Porta, i a la davantera Marc Escuri, Jofre Graells a la punta d'atac i Sergi Folch a l'extrema esquerra. Per part de la grama de Roberto Molares, amb Guiu Escobar a la porteria, Joel Toledo, Marc Anteras, Manel Martínez i Ivan Julián a la defensa, al mig del camp Ser Rius, Guillem Escarlevill i a la mitja punta Fran Orellana i a la davantera Roger Peris, Martí Alonso i Adrià López Padillo. Un partit que arbitrarà Salvador Morlos Monge del Col·legi del Baix Llobregat.
3: Anem a obrir i a conèixer també les alineacions amb un altre partit de la Tercera Federació, el Nou Miramar, res en joc entre l'Escala i el Lleida. Jordi Tarragó, company, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia, Ricard, i molt bon dia, estimats oients del Marcador Catalunya. Ens trobem al Municipal Nou Miramar, partit corresponent a la jornada 33 de la Tercera Ref Grup 5, on avui el Municipal Nou Miramar acull l'últim partit del curs en una gran temporada dels homes dirigits per David Gorillo. El Lleida, situat en l'última posició de la taula classificatòria i ja descendit a la Lliga Elite, arriba encadenant 4 empats i 3 derrotes en els últims 7 partits disputats. Els de la capital del Segre s'han convertit en un dels equips que més empaten a la Lliga, amb un balanç de 4 victòries, 13 empats i 15 derrotes, 19 gols a favor i 40 en contra. Per altra banda, l'Escala respira millor des de la 8a plaça amb 43 punts, però no es pot relaxar després de la desfeta al camp del Vilanova i el Tru per 2-1. Els alempordanesos volen recuperar la solidesa defensiva que els caracteritza. Compte perquè el precedent de l'anada va ser un 2-0 favorable als lleidatans al camp d'esports, i avui l'Escala busca la vendetta esportiva davant la seva afició per recuperar les bones sensacions fins a dia d'avui. Els locals només tenen la baixa per lesió de Lombardo, i els visitants entrenats per Jordi Cortés també tenen les baixes per lesió de Jordi Puig, Frank Magno, Pau Russo i Rossi. Ja tenim alineacions. L'Escala, que forma amb el dorsal 1 Jonathan Morilla, amb el dorsal 3 Coro, amb el 4 Guillén, amb el 5 Hugo, 7 per Xavi Germán, 8 Marc Dalmà, 9 Adri Expósito, 12 Gabriel Mitrea, 19 Trawali, 22 Hajmari Cesai i 24 Marc Bec. Per la seva banda, el Lleida forma amb el dorsal 13 Antonio, amb el 3 Bou, amb el 4 Jesús Escobedo, amb el 7 Jorge, 11 per Aleix León, 17 Marc García, 18 Luis Miguel Guedes, 19 Marcelo Rato, 20 Mamadou Fofanà, 21 Uriel Litwin i 22 Nicolás Sempe. Arbitra l'àrbit Marcos Fernández Quintero de l'escola del Col·legi Barceloní, acompanyat pels assistents Àlex Salguero i Jorge Pérez Lluís, els dos del Vallès Occidental.
10: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Unió Esportiva Gota Municipal.
11: Campus López Adán. Formación a través de los valores del fútbol.
7: L'Olot sap el que juga, l'Olot sap la importància de la victòria d'avui i així ho ha demostrat amb un inici frenètic, fantàstica conducció de Pau Salvans des del mig del camp que deixa la pilota al costat perquè Marc Mas remati l'aturada del porter. Raúl és increïble, ja ha estat Salvans, el mateix que ha conduït abans, qui ha acabat enviant la pilota al fons de la xarxa. S'avança l'Olot en un gol importantíssim. En el minut 8 de partit, el Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot 1, València Mestalla 0.
6: Tenim gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Rubí a Can Rosés.
5: Campus López Adán. 25 años formando personas a través del fútbol.
6: Una jugada combinada a la frontal de l'àrea que rep a la lateral esquerra del Rubí, centrada que queda la pilota morta i amb la internada del capità Aitor Torres canvia la pilota al fons de la porteria. S'avança el Rubí a Can Rosés. Minut 10 de la primera part. Rubí 1... Prat 0.
3: Anem ràpidament, que encara tenim partits que obrir a la tercera federació, però passem per Terrassa per saber, a part d'aquella targeta que ha quedat en res al principi del partit, Terrassa-Reus Futbol Club Redis, quines sensacions transmet el partit ara mateix? Josep Vidal, Toni García, Bernardo, Jesús Barón.
1: Doncs no massa bones per al Reus, que és el que s'està jugant tot en el partit avui. Està dominant el partit el Terrassa, que ha tingut un parell d'arribades clares, un xut de Nahuel des de la frontal, que ha obligat a intervenir a Dani Parra. Està molt millor el conjunt local en aquest inici de partit. Al Reus li està costant molt sortir del seu propi camp, no ha trepitjat encara l'àrea contrària. Ara precisament ho intenta amb una passada de Xavi Jaime, buscant un dels homes de referència, Miquel Ustrell. S'anticipa bé la defensa del Terrassa. Compte ara, s'equivoca la sortida de pilota al Terrassa. Sergi Casals, que recupera la pilota a la banda esquerra, de nou controla Xavi Jaime a la frontal de l'àrea, la deixa enrere Xavi Jaime i tornarà a començar la jugada del Reus. Demanaven falta ara sobre un jugador del Reus. Sí, un partido duro, de momento, Jesús.
2: Sí, estamos viendo cómo el Reus propone línea de 3, que se convierte en línea de 5 en fase defensiva, pero que el Terrassa está atacando muy bien esos intervalos con los carriles. Creo que ha llegado con dos situaciones de relativo peligro. Y lo que tú dices, ¿no? Un partido con mucho parón, con muchas faltas, con muchas jugadas muy al límite, fruto pues bueno de lo que se están jugando, sobre todo el Reus en este caso. Terrassa, poco que jugarse, pero está en casa, al final debe ganar, ni que sea por su afición, ¿no?
1: No sé, Toni, cómo se ha vivido estas acciones abajo. Llevamos 3-4 minutos y ya habían habido entradas duras, ¿eh?
11: Sí, pero la sensación es que como parece que el equipo local sea el Reus, porque no paran de animar sus seguidores, que han ocupado todo lo que han podido y más, pues el dominio del Terrassa prácticamente total, salvo ahora que va a sacar una falta al Reus, pues ha hecho poner nervioso a los seguidores reusenses. Y el Terrassa como si se jugara la vida, por contentar a la afición, claro.
3: ¿Quién minuta
11: ¿Quién minuta
3: Terrassa, Josep?
1: 12 de la primera, Terrassa 0, Reus Redi 0.
3: Com li va el Barça Atlètic a Sant Gregori? Torrem Barça Atlètic, Jordi Prió.
24: Doncs el Barça Atlètic, per cert, amb bastanta presència i sorollosa presència dels seguidors blaugranes, també al minut 12, 0-0, s'intenta fer amb el control del partit, mitjançant el bon peu de Tomi, de Brian Fariñas, etc. Però de moment li costa arribar amb claredat a la porteria. Com dèiem, minut 12 i mig gairebé, Torrent 0, Barcelona Atlètic 0.
3: Doncs de moment el Reus Futbol Club en Redis, que seria el que ocuparia una de les places d'ascens, de promoció d'ascens a la primera federació. El Narcís Sala, alguna cosa destacant en Sant Andreu Barbastro, Rubén Martínez?
12: Molta igualtat aquí sobre la gespa del Narcís Sala, molt bona entrada, de fet també hi ha un centenar d'aficionats de la Unió Deportiva Barbastro. La més clara l'ha tingut al minut 2 de partit al Barbastro. Una central, compte que hi ha perill. Serrano a l'àrea. Serrano pot xutar! El xuta Serrano. El tapa molt bé d'Eric. Serà córner. Aquesta ha estat la més clara del partit. Arribem al minut 10 del duel. Unió Esportiva Sant Andreu 0, Barbastro 0.
3: Tornem al fil de la tercera federació a Can Anglada. Manquen 17 minuts perquè arrenqui el partit entre el Sant Cristóbal i l'Europa. Bé, anem ja, companys, fora de temps i amb molta urgència. Daniel Melgar, què tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, Ricard. Buenos días, oyentes de Marcador Cataluña, desde el municipal de Can Anglada, desde Terrassa, donde les contaremos este San Cristóbal Europa B, que se define como final anticipada para uno y otro equipo en sus respectivas luchas. El elenco parroquial se encuentra decimocuarto en la clasificación, acumulando un total de 34 puntos, 4 por encima del descenso. Los de Cristian García buscan sumar de 3 más, tras más de un mes y medio sin hacerlo, y esta mala racha les ha condenado a sufrir hasta las últimas jornadas, pero en caso de sumar hoy su octavo triunfo del curso, podrían certificar la permanencia matemática en Tercera Federación un año más. Enfrente suyo se encuentra el mejor equipo de este grupo quinto de Tercera Federación en los últimos encuentros, el Europa B, que se encuentra séptimo en la clasificación, acumulando 45 puntos. Los hombres de Josep María Gené cuentan sus últimos 6 partidos como victorias y han pasado de pelear la permanencia a meter la cabeza en la lucha por el playoff. Hoy deberán tener un ojo puesto en Vilanova y otro en Mollerussa. Vamos a hablar ahora con Carlos Olmo, jugador del San Cristóbal, para ver cómo valoran el partido de hoy, el elenco parroquial. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
14: Hola, buenos días.
13: Bueno, lo que hablábamos ahora, ¿no? Permanencia matemática que se puede conseguir hoy si ganáis. Veo que hay bastante afición, veo que el equipo está bastante enchufado. ¿Cómo lo veis?
14: Sí, a ver, la verdad es que afrontamos este partido con la seriedad que le toca. Es un partido muy importante, una final adelantada para nosotros. Si sacamos los 3 puntos, conseguiremos el objetivo, que es la permanencia. Y la verdad es que sí, hemos hecho un llamamiento, se ha concentrado mucha gente y es lo que nos gusta, y esto va a ser una guerra.
13: Hoy os recibís al mejor equipo en los últimos 6 partidos, el Europa B, 6 victorias. A priori un rival difícil, pero bueno, todo el que pasa por aquí también ha tenido que luchar de más para llevarse los puntos.
14: Bueno, sí que es verdad que la tercera división es... cada partido es difícil, nosotros sabemos que ellos están en un buen momento, pero sabemos que dependemos de nosotros. Si nosotros estamos bien y llevamos el partido a nuestro terreno, esto lo sacaremos 100%.
13: Gracias, Carlos, y mucha suerte.
14: Gracias.
13: Vamos, Ricard, si quieres, con las alineaciones por parte del San Cristóbal.
15: Tenim gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Prat a Can Roses.
5: Campus López Adán. Tècnica, tàctica i, sobretot, formació.
15: Una pilota aturada que juga de forma ensaiada al Prat i que provoca una centrada en punts en la defensa del Rubí. Remata tot sol Pol al segon pal. Empat al Prat. Minut 16 de la primera part. Rubí 1, Prat 1.
3: Anem amb les alineacions a Can Anglada. Daniel Bergar.
13: Sí, vamos con los 11. Ricard, por parte del San Cristóbal, saldrá bajo palos Carles Segura. Le acompañarán en el césped Ricky Calamardo, Max Llovera, Guillem Hernández, Jordi Ranera, Adri Alsina, Mario Cantí como capitán, Paul Alex Fernández, Bafode y Salva Torreño. Por parte del Europa B sale Damía Ferrando bajo palos. Le acompañan en el césped Mar Jurado, Aymán, Sergi Hernández, Eric Comte, Marc Anglés, Pedro Cancelo, Víctor Edo, Cadenas, Javi López e Iván Castillejo. El colegiado del partido será el señor Paul Curiel Riera, asistido de mandas por Albert Sanz López i Andreu Portero Sellés.
3: Tot a punt a Can Anglada, hi ha novetats a la segona federació. Ha marcat el Castelló B, rival directe de l'Olot amb la permanència. Castelló B 1, Girona B 0, i ha marcat el Poblense, gol que ajudaria, teòricament, l'Olot al camp de l'Illes Pitiuses. Illes Pitiuses 0, Poblense 1. Però, hem repetit, des del principi, i ho mantenim, si l'Olot guanya no ha de mirar ningú, i l'Olot està guanyant. Olot 1, València, Mestalla 0. Obrim Vilassar, Xevi Ramon, Vilassar de Martó, en el partit a les 12:30, Héctor Torreblanca. Què tal, company? Molt bon dia.
16: Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia, amics i oients de Marcador Catalunya des del municipal Xevi Ramon. Penúltima jornada d'aquest campionat de Lliga de Tercera Divisió, grup 5è. La Unió Esportiva Vilassama rep la visita de la Unió Esportiva Tona. Dos equips que venen després d'empatar en la darrera jornada del Tona a 0 davant del Mollerussa, el Vilassar 1 al camp del Lleida Esportiu. Un Tona que com a visitant no passa per la seva millor versió, suma només 22 punts de 48 possibles, i que tindrà avui, per cert, l'equip visitant la baixa de Marroquet, que va veure la 5ª targeta groga la passada setmana. Per part del Vilassar, un Vilassar que si juga la vida, que d'aconseguir guanyar avui s'aixecaria ja de forma matemàtica la permanència de la tercera divisió, i que avui presenta un molt bon aspecte al municipal Xavi Ramon per donar suport a aquest equip. Repassem ràpidament ja les alineacions. Per part del conjunt visitant sortirà amb David Aroca sota pals, que torna després de la seva lesió. Línia 4 amb Xavi Murcia a lateral dret, amb Dan Coll i Marc Vicente Parella centrals, amb Ferran a lateral esquerra. Doble pivot format per Eric Vilanova i Jordi Manzano. Per davant, a la mitja punta, Roger García, i a la punta d'atac, Seur per la dreta, a Toni per l'esquerra i Arnau Camaño a la punta d'atac. Per part del conjunt de Dani Pérez, per part d'Unió Esportiva i de Sant Mar, sortiran Biel Escribano sota pals, línia 3, amb Roger Ferrarons, Lucas Alves i Biel Borra, amb David Santiago, Iker Bauxel i els carrils, mig del camp, París Saboiro, Hugo Torondel, Jan Moreno a mitja punta, al davant Pol Rivera i Àlex Partera. Arbitrarà el partit el senyor Enric Montero Casado, auxiliat a les bandes pel senyor Álvaro Sánchez de Gea i el senyor Pau Corella Martín. A partir de 2:15 des del municipal Xevi Ramon, Vilassar de Mar, Tona.
3: Obrim Cornellà, Cornellà, Manresa, Cornellà que lluita pel subcampionat, el Manresa ja campió. Com es prendrà el partit? Doncs ho veurem, ens ho explicarà el Carlos de Frutos. Carlos, què tal? Molt bon dia. Carlos?
17: Bon dia, Ricard. Ara sí. Molt bon dia, Ricard Vicente, oients del Marcador Catalunya, des del municipal de Cornellà, on a partir de 12:30 o 12:15 s'enfronten Cornellà i Manresa. I comencem amb el protagonista, Ricard, perquè tenim amb nosaltres un dels membres de la direcció esportiva del Centre d'Esports Manresa, un dels artífecs també des dels despatxos d'aquest gran ascens, que nosaltres, Sergi Benavides. Sergi, bon dia.
18: Què tal, Carlos? Com estàs?
17: Doncs molt bé, Sergi, imagino que no tan bé com tu, perquè quan un equip és campió dues jornades abans d'acabar una lliga, doncs imagino que la satisfacció és plena, però plena de debò.
18: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, és el colofó a tota la temporada i encara amb ressaca emocional, perquè va ser, tot i que no va ser el camp, va ser molt xulo, perquè vam viure tots junts al Calçavi, que és un patrocinador del club, vam viure l'ascens, que va ser pues, el que et deia, no? El colofó a una bona temporada, tant del cos tècnic, jugadors i directius.
17: Teòricament aquesta era una festa per tres, Cornellà, l'Hospitalet i Badalona, però aquí s'ha colat un quart, que ha estat el Manresa, i al final ha estat l'amo de la festa, no? Un títol molt meritori, tenint en compte l'exigència d'aquesta temporada, no, Sergi?
18: Sí, bueno, tothom sabia que els projectes que hi havia a l'inici de temporada, que tant l'Hospitalet com Cornellà i Badalona eren pues, bueno, els candidats a pujar de categoria. Però bueno, nosaltres també teníem clar el que volíem fer, teníem clar que volíem fer una renovació de la plantilla i poder estar el més alt possible, i pues, setmana a setmana, poc a poc, a base de treball, pues, hem aconseguit aquest ascens tan meritori i que ja estem gaudint ara.
17: I un Manresa, que avui es presenta evidentment per ser homenatjat, se li farà passadís, la fórmula de l'èxit d'aquest Manresa per on ha passat?
18: Pues la fórmula de l'èxit jo crec que ha sigut el que et deia abans, no? El treball, seguir creient en el que s'ha fet i, òbviament, el valor i donar-li valor tot el que ha fet el cos tècnic, que per mi són els grans avaladors i els protagonistes de tot això, juntament amb els futbolistes, evidentment, però crec que ha sigut això, no? El treball constant, de setmana a setmana, sobreposant-nos a lesions, a no ser candidats a l'ascens, jo crec que això ha sigut la clau i és el que ens ha portat a dia avui on som.
17: Doncs Sergi Benavides, enhorabona per la feina feta i moltíssimes, moltíssimes gràcies.
18: Gràcies, Carlos.
17: Doncs aquestes són les paraules de Sergi Benavides i anem ràpidament a les alineacions, Ricard.
3: Sí, sí, endavant, amb urgència.
17: Per part del Centre Esport Manresa jugaran Quim Borràs sota pals, amb Vera, Toni Badia, Eric Montes, Carlos Portero, Bamta, Mateus, Barragán, Momo, Bader i Matobu. A la banqueta suplents, al costat del tècnic Sergi Trullàs, i trobem Òscar Pulido, porter suplent avui, Monells, Pau Guillén, Ayub, Moja Zarfani, Alex Iglesias, Joel Montero, David Batanero i Nico Olmedo. Per part de la Unió Esportiva Cornellà, que recordem, s'està jugant encara la possibilitat de ser segon en aquestes últimes dues jornades de Lliga. Juguen Isaac Vila sota pals, amb Ivan de la Peña, Marc Esteban, Víctor Aliaga, Marc Fernández, Santi Guzmán, Moja Jani, Didac Rodríguez, Bruno Lorente, Stefan Golubovic i Leo Dorreis. A la banqueta suplents, al costat d'Ignasi Sanabra, s'asseuran Rubén Miño, porter suplent, Gerard González, Tomás Peñalba, Serrano, Héctor Tejada, Alejandro Pereira, Ian Arcas, Manel Lozano i Adri Barquero. Xiula l'encontre el col·legiat Paulí Teruel Soler, delegació de Barcelona, assistit en bandes per García Sánchez i Tebar Hernández.
3: Tenim una novetat a la segona ref, empatat a l'Illes Pitiusas davant del Poblense, Illes Pitiusas 1, Poblense 1, mentre l'Olot guanyi no altera res la situació per a l'equip català. Per tant, Olot 1, València Mestalla 0 i Illes Pitiusas 1, Poblense 1. I ens resta obrir el municipal de Badalona. Anem amb urgència també a conèixer les alineacions del partit entre el Badalona i l'Hospitalet. Un Badalona que opta a la segona posició i un Hospitalet que encara no està matemàticament classificat per la promoció d'ascens. Saludem al nostre company Antonio Gómez. Antonio, què tal, Badalona? Buenos días.
19: Bon dia, Ricard. Bon dia, oients de Marcador Catalunya. Avui debuta Miquel Azparren en la banqueta del Badalona, substituint a Pedro Dolera, las baixas de Toni Peris al Badalona y de Daniel Hernández per sanció y la lesión de Jairo Moriles al Ospi, el Badalona, que es presenta como el equipo menys golejat y el Ospi amb 23 gols rebuts y el Ospi el equipo més golejador amb 53. Las alineaciones son las següents. Per part del Badalona jugarán Azón, Marco, De Marco, Manrique, Piñol, Bermúdez, Yaya, Cuaco, Ton, Óscar y Josu. A la banqueta, al costat de Miquel Esparre, Ayala, Guzmán, Rubén, Prima, La Rosa, Víctor como porter suplent, Reche, Junior y Albert. Per part de l'Hospi, el señor Sergio Justi sortirà. Aliaga com porter i capità. Rubí, Marimón, Vitalay, Javi Serra, Flavio, Aguza, Adri, Ter, Carlos Martínez y Pele. A la banqueta estarán Casti, Uri, Dani Molina, Joel Lasso, Maurín, Cuba, Paul, Jordi y Artuñedo. El árbitro, el señor Miguel Ángel Moreno Villaécija, que xiularà avui el seu últim partit y estará ayudado a las bandas por Alejandro Fernández y Iker Aguirre Beitia. Desde tots els equips ja al camp, un 5 minuts perquè comenci aquest gran partit de segon, Badalona contra quart Hospitalet.
3: A la segona federació, l'Otum València-Mestalla 0, l'Olot es salvaria, jugaria segona la propera temporada i Espitius és un Poblense 1, Castelló B1, Girona B0, són els partits amb gols i sense gols. I pel que més ens interessa, el Terrassa empata 0 amb el Reus Futbol Club Redis, el Barça Atlètic empata 0 al camp del Torrent, Torrent 0, Barça Atlètic 0 i l'Alcoià està empatant a 0 al camp del Porreres, Porreres 0, Alcoià 0. Tenim també en joc el partit del Sant Andreu 0-0 amb el Barbastro i el de l'Atlètic Lleida ja descendit 0-0 al camp de l'Andratx. A dos quarts d'una en cinc minuts comencen els partits de la penúltima jornada de la tercera federació. No hi ha gols a la primera ref. Juventud Torremolino 0, Atlètic Madrileño 0, Villarreal B 0, Hércules 0 i Teruel 0, Tarazona 0. I a la Lliga Elite aquest matí es disputa un partit molt important, de moment amb empat. Rubí 1, Prat 1.
5: Su vivienda en el Prat?
0: Periáñez.
5: Su parking en el Prat?
0: Periáñez.
5: Su local comercial en el Prat?
0: Periáñez.
5: Su nave industrial en el Prat?
0: Periáñez.
5: Su terreno en el Prat?
0: Periáñez.
5: Periáñez, su solución inmobiliaria en el Prat. Compra, venta y alquiler.
0: La gestión inmobiliaria de calidad tiene un nombre. Periáñez.
5: Periáñez.es, su portal inmobiliario en el Prat de Llobregat.
3: Vinga, tornem al futbol en directe a l'Olímpic de Terrassa. Partit màster, Terrassa, Reus, Futbol Club, Redis, Josep Vidal, Toni García Bernardo, Jesús Barón.
1: 26 de la primera, s'està fent amb el control del partit el Reus Redis, que ha pogut marcar el 0-1, ha enviat la pilota al travesser Miquel Ostrell a la sortida d'un córner, i compta perquè tindrà un altre córner ara el Reus Redis. La centrada de Xavi Jaime molt tancada, surt amb els punys Marcos Pérez de Arcos i allunya el perill. Doncs ha reaccionat el Reus, ha despertat i les ha tingut clares, Jesús?
2: Sí, estamos viendo como el Reus, lo que te comentaba fuera de micro, ¿no? Que creo que los primeros minutos ha jugado a no equivocarse, es decir, a no hipotecar un posible un contexto de partido, y ahora sí que se sienten con mucha más seguridad, están más en campo rival, eso les permite que los carriles sean más altos y que la línea sea de 3 sino de 5 a nivel defensivo, y un Terrassa que, bueno, cada vez más le aparecen las dudas, como le ha pasado quizá en un periodo largo de la temporada, pero mucho mejor el Reus ahora, sí.
1: La intentava tornar a posar a l'àrea ara al Reus Redis, l'ha tret la defensa del Terrassa, de nou serà servei de banda per al conjunt del Baix Camp. Toni, ja s'han mostrat les primeres amarillas, estan dando fuerte, ¿eh?
11: Es que están yendo por todas, ¿eh? Yo le veo al Terrassa un ímpetu que quizá le ha faltado en algún tramo de la temporada. La primera tarjeta precisamente ha sido para un jugador del Terrassa, Castañeda, y luego la ha visto también dorsal 3 del Reus, Paul Fernández de Morales. Y bueno, como siempre, Marcos ya ha tenido un par de intervenciones, dos manos estupendas.
1: La centrada a l'àrea ara de nou del Reus Redis, compta per banda dreta, o intentava el conjunt del Baix Camp, ha posat la cama Mario Domingo, ara amb tasques defensives, l'hem vist molt més en tasques ofensives en aquesta primera mitja hora del partit. Ara li ha tocat actuant en defensa i intenta sortir el contracop per al Terrassa. Era Isma Estevez, el lateral dret, deixant enrere cap a Beamonte. Els centrals ara jugant sense pressa. El Terrassa ja s'ha recol·locat bé la defensa del Reus Redis. Nahuel, que rep a la banda esquerra, un dels més participatius de moment en el Terrassa. Nahuel Arroyo, el dorsal 20, la juga ara a Jaime Barrero construint el joc del Terrassa. Mala entrega ara de Larry, s'equivoca i compta amb el contracop del Reus. Redis té espai per sortir, s'escapa per banda esquerra Kenneth a punt d'entrar dins l'àrea, l'ex de l'Espanyol B. Calma Kenneth, juga enrere cap a Sergi Casals i tornarà a començar la jugada del Reus Redis. 28 i mig de la primera a l'Olímpic de Terrassa. Continuem sense gols. Terrassa 0, Reus Redis 0.
3: No hi ha gols a Terrassa, tampoc gols al camp del Porreres. Porreres 0, Alcúia 0. Anem a Sant Gregori. Com li va el Barça Atlètic? Torrent, Barça Atlètic, Jordi Prió. Jordi? Ara el recuperem de seguida. Marxem, doncs, cap al Narcís Sala per saber com està el partit entre el Sant Andreu i el Barbastro. Rubén Martínez?
12: Molt animat aquí el Narcís Sala, minut 26 de partit. Molt animat aquest partit, l'Unió Esportiva de Sant Andreu, que porta la iniciativa, però que el Barbastro fa molt de perill.

0: per Balbastro. Arriba al minut 27 de partit. Aquí el Narcís Sala, Unió Esportiva Sant Andreu 0, Unió Deportiva Barbastro 0.
1: Tornem ara a Sant Gregori, tornem a Barcelona i li preguntàvem al Jordi Prió com li van les coses a l'equip blaugrana, Jordi.
2: Ara sí, Ricard, aquí al municipal de Sant Gregori, doncs arribem ara mateix al minut 30 d'aquesta primera part. El Barça Atlètic amb una mica de dubtes en els últims 5-10 minuts. Inclús ha hagut una jugada polèmica, un cotxe en quasi fa un penal i expulsió a prop de la frontal de l'àrea, sortint en una acció temerària després d'una pèrdua de pilota del Barça B a la sortida. Ara sembla que es recupera una mica a través del joc de possessió de l'equip de Juliano Belletti. Tot així, com dèiem, li està costant al Torrent. Es nota que no es juga res, juga sense pressió i amb atacs més directes, però està fent mal al conjunt blaugrana. De moment, 30 i mitja de la primera part, Torrent 0, Barça Atlètic 0.
1: I anem cap al municipal d'Olot, l'Olot que ha marcat, que està guanyant, que deu estar més o menys tranquil pel que fa als altres marcadors, però en realitat, i sobre el terreny de joc, com està ara mateix l'Olot i com està el València Mestalla, Gerard Valls?
3: Doncs l'Olot domina en el marcador i està relativament tranquil en el partit, un partit que sí és cert que domina més ara mateix el València Mestalla després del gol de l'Olot, però un conjunt local que s'està sabent defensar bastant bé en un bloc baix, no està patint i està tinguent alguna opció en sortir de la contra, sobretot amb passades de Pedro del Campo cap a Rubén Henry, que de moment la defensa està sabent defensar bastant bé, però cert perill a l'Olot a la contra. De moment el València Mestalla amb pilota, minut 31 de partit, segueix guanyant l'Olot 1, València Mestalla 0,
1: no ens deixem el gol de l'Olot, pel camí, que és molt, molt, molt important. A l'Olot, doncs, que mantindria la categoria i el Reus Futbol Club Redis, que hores d'ara seria dels dos catalans que poden, el que jugaria la promoció d'ascens a la primera federació. A primera ref, Juventud Torremolino 0, Atlètic Madrileny 0, Villarreal B 0, Hércules 0 i Teruel 0, Tarazona 0.
4: A la hora de escoger, ten en cuenta este nombre, Sermi. ¿Necesitas auxiliares para eventos deportivos, fútbol, básquet, cursas? Sermi. ¿Necesitas auxiliares para controlar accesos en cualquier ámbito? Sermi. ¿Necesitas un conserje para tu finca? Sermi. ¿Necesitas un servicio de limpieza? Sermi. En Sermi encontrarás experiencia y garantía con los mejores profesionales. Contacta con nosotros en sermi.cat o en el 607 40 22 92. Sermi. Somos servicio. Estamos a tu disposición. Mejor imposible.
1: Dos quarts i un minut d'una de la tarda, horari previst per l'inici de la penúltima jornada de la tercera federació. El Nou Miramar, l'Escala Lleida, ha començat el partit. Jordi Tarragó.
5: Doncs sí, Ricard, ja ha començat 3 minuts de joc, l'Escala 0, Lleida 0.
1: El municipal de Mollerussa, Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, ha començat el partit, Marc Perelló.
6: Doncs sí, Ricard, minut 2 de partit a Mollerussa, Mollerussa 0, Grama 0.
1: A Can Anglada, Sant Cristóbal, Europa B, ha començat el partit, Daniel Melgar.
7: Así es, Ricard, empezó el partido y déjame decirte una cosa, tenemos un espectador de lujo, está Joao Cancelo presenciando este San Cristóbal Europa B. Dicho esto, minuto 3 de partido, ojo el San Cristóbal, cae un jugador dentro del área, dice el colegiado que no hay nada, minuto 3 de partido en Can Anglada, San Cristóbal 0, Europa B 0.
1: A la alumna Subres, Vilanova, canvi d'aleta, ha començat el partit, Fede Carrasco.
8: Sí, ha començat el partit, minut 3. Vilanova 0, canvi de l'Ed 0.
1: Ha començat el partit a Badalona, Badalona Hospitalet, Antonio Gómez.
9: Sí, portem ja 3 minuts i mig de la primera part, Badalona 0, Hospitalet 0.
1: Ha començat el partit a Cornellà, Cornellà Manresa, Carlos de Frutos.
10: Així és, Ricard, 20 segons de partit a Cornellà, després del passadís d'honor del Cornellà al Manresa, Cornellà 0, Manresa 0.
1: A Nou Barris, Montañesa, Vic, ha començat el partit, Àlex Gómez.
11: Doncs sí, Ricard, ja roda la pilota aquí al municipal de Nou Barris. Ara minut 4 de joc en aquest Muntanyesa 0, Vic 0.
1: A Fonteta, Cerdanyola, Perelada, ha començat el partit, Fermín Prieto.
12: I con novedad, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: ¿Gol de quién?
12: Gol del Cerdanyola, que se adelanta en el marcador en el primer minuto de juego. Marca Dida Serra para adelantar al Cerdanyola, para adelantar al conjunto local y poner las esperanzas de permanencia al conjunto local. Se adelanta Cerdanyola, Cerdanyola 1, Club de Fútbol Peralada 0.
1: Marcan los locales y el Xevi Ramón Vilasatón ha comenzado el partido, Héctor Torreblanca.
13: Així és, Ricard, tot just ara complim el minut 2 de partit al Xevi Ramon, Vilassamar 0, Tona 0.
1: Doncs tota la jornada penúltima de la tercera ref en marxa i aquest gol del Cerdanyola Fontetes. Cerdanyola 1, Perelada 0.
4: Formes part de l'AFA o AMPA d'una escola i necessiteu ajuda en

0: les vostres activitats extraescolars o casals d'estiu? A Gestió Club t'oferim solucions a mida segons les vostres necessitats. La gestió de les inscripcions, gestions amb administracions i tracte directe amb infants i famílies. Ens encarreguem de la contractació de tots els monitors i monitores que són especialistes i titulats en les activitats que duen a terme, les quals són de qualitat, variades, divertides i inclusives per a tots els infants. Per a més informació, contacta amb nosaltres a través d'info@gestioclub.cat o visita el nostre web. gestioclub.cat.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Escala al Nou Miramar.
2: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
1: Jugada i passada increïble per Adrià Expósito al costat esquerre, fa la passada de la mort i defineix sol, sense el porter ni sense ningú, el gol d'Umaro Trawali al minut exactament 4 per fer el seu quart gol de la temporada. Estem exactament al minut 5 d'aquesta primera part, l'Escala 1, Lleida 0.
3: A Lliga Elite es juga aquest partit aquest matí entre el Rubí i el Prat. Continua la primera part en joc, Rubí 1, Prat 1. Tornem a Terrassa, Terrassa Reus Futbol Club Redis, Josep Vidal, Toni García, Bernardo, Jesús Barón.
4: 36 de la primera, l'Olímpic de Terrassa. Ara està millor situat el terreny de joc el Reus Redis. Està trepitjant més l'àrea contrària. S'està notant cada cop més qui s'està jugant coses avui. I el Terrassa cada cop li
3: perdona,
4: costa més sortir.
3: Perdona, un segon, Josep, perquè tenim incidència a Sant Gregori. Què ha passat, Jordi Prió?
5: Doncs sí, Ricard. En el minut 35 hi ha una expulsió en el Barça Atlètic. Guillem Víctor, el germà de Pau Víctor, el lateral dret del Barça Atlètic, ha sigut expulsat per segona groga. Ara mateix treu la falta al Torrent. Atenció, acaba la pilota en corna a favor de l'equip taronja de l'equip valencià, però com diem, en una incursió, una pilota llarga de la banda esquerra del Torrent, al lateral dret, Guillem Víctor s'ha vist obligat a fer una falta que era una clara groga, era la segona groga pel número 26 del Barça Atlètic, que complica molt més les coses a l'equip de Julián Obeletti, que ja dèiem que li estava costant, ara haurà de jugar tota la segona part i el que queda de primera, que són uns 8 minuts, amb un jugador menys. Així que aquestes són les novetats aquí al Municipal de Sant Gregori, pinta malament pel Barça Atlètic de moment.
3: Doncs sí, perquè ja...
6: Atenció, atenció, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Torrent.
2: Campus López Adán, formación a través de los valores del fútbol.
5: Gol del Torrent al Municipal de Sant Gregorio. Com dèiem, la sortida del córner ha rematat, em sembla que diu el número 3, Ibi Martínez, sí, exacte, Ibi Martínez, el defensor de l'equip taronja, i si ja dèiem abans que se li posava complicat a l'equip de Juliano Belletti, ara encara més, amb un jugador menys, com dèiem, i amb el resultat en contra en aquest minut 38 de la primera part, ara sí que fa la cosa pujada pel Barça de Juliano Belletti. Torrent 1, Barça Atlètic 0.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del San Cristóbal en Cananglada.
2: Campus López Adán, 25 años formando personas a través del fútbol.
1: La falta provocada por Jordi Ranera muy cerquita de área rival. Fue una falta lateral, parecía más un córner que un lanzamiento directo. Se preparó el 14 del San Cristóbal, se preparó Alex Fernández, la mandó directa, se la llevó hacia adentro Damián Ferrando, el guardameta del Europa B. Es el primero de la matinal aquí en Cananglada, minuto 8 de partido, San Cristóbal 1, gol de Alex Fernández, Europa B 0. I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Manresa a Cornellà.
2: Campus López Adán, tècnica, tàctica i, sobretot, formació.
1: Minut 4, ràpida contra el conjunt de la capital del Bages, conduïda per Bader, passada al cor de l'àrea i després d'un bon retall, Bamta avança el conjunt de Sergi Trullàs. Estem ja al minut 6 de la primera, al Municipal de Cornellà, gol del Manresa. Cornellà 0, Manresa 1, Bamta.
3: Doncs ha marcat el Torrent i ha marcat l'Escala, Sant Cristóbal, Manresa i Cerdanyola. Aquests últims són gols de la tercera federació. El Barça Atlètic que perd i juga amb un home menys. Estàvem a Terrassa, lògicament, algú que pot beneficiar el Reus Futbol Club Redis. Josep Vidal, Toni García, Bernardo, Jesús Barón.
4: I com ho ha celebrat l'afició del Reu Redes, eh? Espectacular la celebració, amb crits també contra el Barça, i espectacular, eh? La celebració de tota l'afició. També algun jugador que, quan s'estaven produint tota la celebració per part de l'afició, ha mirat a la banqueta i ha preguntat doncs què passava, i l'han informat d'això, no? Doncs que està perdent el Barça Atlètic, no sé si també del fet que està jugant amb 10, però bones notícies per al Reu Redis, just quan l'ha tingut el Terrassa, ara, en una molt bona acció per banda dreta.
7: Hi ha hagut gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el nou Miramar.
2: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
7: Minut 8 d'aquesta primera part, centrada per la part dreta, remata Expósito per fer el seu 14è gol de la temporada, saca el Lleida, que en una jugada ofensiva, just dos minuts després, fa el 2-1, l'ha marcat el dorsal 18, Miguel Guedes. Així que partit molt emocionant, aquí estem just en el minut 11 d'encontre, l'escala 2, Lleida 1.
4: Doncs a Terrassa l'ha tingut, ara de nou al Terrassa, la sortida d'una falta lateral, i sembla que des que ha arribat aquest gol a Torrent, ha tornat a apretar el Terrassa, ha tornat a tancar l'àrea al Reu Redis, no sé si està relacionat o no tot això, però bé, el joc aquest també emocional, no?, que hi ha en aquesta última jornada. Jesús, un partit con alternatives.
8: Sí, veíamos como los jugadores del Reus Redis miraban hacia la grada, como celebraban estos, pues, el gol del Torrent, y sí que es cierto que ahora parece que se ha inclinado otra vez.
5: Hi ha gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barça Atlètic Municipal de Sant Gregorio.
2: Campus López Adán, formación a través de los valores del fútbol.
5: Quan pitjor estava l'equip de Juliano Belletti, després del doble cop de l'expulsió i del gol en contra d'Ibi Martínez, als dos minuts ha començat a tocar, a agafar la possessió de nou al Barça Atlètic, amb un jugador menys, com ja sabem, i Toni Fernández s'ha inventat un golaç des de la frontal de l'àrea amb la cama esquerra, que res ha pogut fer el porter de l'equip taronja, autènticament un golaç del centrecampista del Barça, que dona moltes més esperances del Barça Atlètic al conjunt blaugrana del que tenia fa 5 minuts. Ara sembla el Barça Atlètic que jugui gairebé amb un jugador més. Sabem que el futbol és un esport molt emocional. Golaç de Toni Fernández per tornar d'esperança al Barça Atlètic. Minut 42, Torrent 1, Barça Atlètic 1.
1: Gol, gol, gol, gol, gol del Mollerussa al Municipal.
2: Campus López Adán, 25 años formando personas a través del fútbol.
1: Al minut 10 de partida, arribada del Mollerussa a l'àrea de la Fundació Esportiva Grama, hi ha una pilota morta dins l'àrea i l'aprofita Jofre Grais després d'algun rebot per abatre la porteria de la Fundació Grama. S'avança el Mollerussa al Municipal, minut 12 de partit, Mollerussa 1, Grama 0.
3: Tornem a Terrassa.
4: Sí, estaba comentando Jesús las alternativas que hace el partido.
8: Sí, hoy un carrusel muy intenso. No, decía esto, ¿no? Y coincido con Tony en lo que ha expuesto antes. Creo que el Terrassa hoy está con un nivel de activación que no lo hemos visto quizá en otros partidos, ¿no? No hablo de ninguna suspicacia, ni mucho menos. Simplemente que por ejemplo, el día del Girona B, pues vimos a un Terrassa muy plano. Y hoy sí que es cierto que lo vemos con un nivel de energía más alto, quizá con más ganas de contentar a la afición. Y eso está haciendo que se lo ponga difícil hasta ahora al Reus Redis, ¿no?
4: Sí, y silenci total a la gradería del Reus cuando ha arribat el gol del Torrent.
9: Sí, han cesado los cánticos de Torrent. Se habían vuelto valencianos todos.
4: Sí, bueno, ¿y qué pique banquillo ha habido, Tony, entre banquillos, ¿eh?
9: Sí, bueno, ha hecho los 100 metros lisos Oriol Alsina para llegar a donde marca Rasco. También Pere Tarradella, que le gusta más ese ambiente que un cochino, un charco. Pero bueno, no ha pasado mayores. Yo creo que le han enseñado tarjeta a los dos, pero no estoy seguro. Pero bueno,
8: sí,
9: lo que quiero
8: decir
9: es que el Reus está incurriendo en varios fuera de juego consecutivos. Está bien trabajada la defensa del Terrassa y siempre tienen el último bastión con Marcos Pérez de Arcos. Pero ha habido alternativas. Ha habido un momento que el Terrassa ha vuelto a dominar más que el Reus.
4: Doncs 44 de la primera a l'Olímpic de Terrassa, recta final de la primera meitat, Terrassa 0, Reus Redis 0.
3: Com tenim el partit a Olot? Olot València Mestalla, Gerard Valls.
10: Doncs el partit d'Olot segueix igual, segueix guanyant Olot, segueix defensant-se amb molta tranquil·litat. Ara sembla que en els últims minuts el València Mestalla està intentant apretar una mica, però de moment cap xut a porta de l'equip visitant. Segueix guanyant Olot, minut 44 de partit, Olot 1, València Mestalla 0, Municipal d'Olot.
3: Recordem que mentre guanyi l'Olot, no importa la resta de resultats en els partits que l'envolten de la zona baixa, l'Illes Pirius està empatant 1-1 amb el Poblense, el Castelló B està guanyant 1-0 el Girona B i el Barbastro empata el Narcís Sala. Com tenim el partit entre el Sant Andreu i el conjunt aragonès, Rubén Martínez? Tenim gol?
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, en Badalona, hacia adelante, al Badalona.
2: Campus López Adán. Técnica, táctica y, sobre todo, formación.
7: Minut 13 del primer temps, un slalom de Joaco por la frontal del área y desde fuera un xut en rosca que no pot fer res, Aliaga. Se avanza el Badalona al Municipal. Badalona 1, Hospitalet 0.
3: Marca el Badalona, un nou gol a la tercera federació, que d'un-hi-do, el de gols que portem ja, i estem pràcticament només amb un quart d'hora disputat. Preguntava Rubén Martínez com tenim el partit del Narcís Sala, Sant Andreu Barbastro. Rubén?
11: Ataca el Sant Andreu, pilota a l'àrea, no valia perquè la centrada de Gualit era des de fora del camp, serà servei de porteria, el que deia, partit igualat. Aquí sobre la gispa el Narcís Sala. Les ocasions han començat molt, molt, molt bones a la primera part del partit, però ja s'han relaxat. Arriba en minut 43 de partit. Aquí a Sant Andreu del Palomar, Unió Esportiva Sant Andreu 0, Barbastro 0.
3: Segon gol del Castelló B davant del Girona B. Castelló B 2, Girona B 0 a la segona federació.
12: ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
3: Un minut per sobre de tres quarts d'una de la tarda. Els partits de les 12 són a punt d'arribar al descans. Estem amb els 4 de segona federació i amb el de Lliga Elite entre el Rubí i el Prat. Anem cap a Terrassa, l'Olímpic de Garen. Tenim ja el temps d'afegir. Terrassa, Reus Futbol Club Redis, Josep Vidal, Toni García Bernardo, Jesús Barón.
9: Dos minutos. Dos.
4: Ha passat un ja d'aquests dos. El... Sí, una miqueta més. No té pressa, ara el Reus per posar la pilota en joc. Els veia una miqueta més accelerats abans. No sé si les notícies del partit del Torrent condicionen o no. Ara sí la posa en joc el Reus Redis. La pilota a l'àrea, demanava falta Ricardo Bat. No l'ha assenyalat el col·legiat. Recupera la pilota al Terrassa. L'àrric a la lluita en zona de mitjos. Se l'endú al Terrassa i xiula a l'àrbitre final de la primera meitat. Descans a l'Olímpic de Terrassa. Empat, que de moment li val al Reus Redis pels resultats que s'estan produint en els altres camps, però ha de guanyar el partit per no dependre d'ells. El descans, Terrassa 0, Reus Redis 0. Toni, ja en protagonista.
9: Sí, estoy con Xavi Jaime, capitán del Reus. Alternancia, ¿no?, en esta primera parte.
13: Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, así que, bueno, intentar la segunda parte salir, hacer nuestro partido e intentar sacar la victoria.
9: ¿Os ha sorprendido el ímpetu, las ganas que le está poniendo el Terrassa?
13: Sí, bueno, sabiendo que es un partido que donde ellos no se juegan nada, hay mucha intensidad, muchos duelos fuertes, pero bueno, nosotros a lo nuestro, intentar sacar el partido y intentar quedar en las zonas de ascenso.
9: Gracias. Las palabras del capitán del Reus. Voy a ver si puedo hablar. ¡Aitami! ¡Aitami! No, no me caso. Comodín, Marcos. ¿Cómo has visto la primera parte, Marcos?
14: Bueno, igualada. La verdad que, bueno, ellos se juegan mucho. Y bueno, pues también nosotros estamos jugando un poquito pues con esa tensión de ellos. Se está viendo un buen
9: partido. Mucha carne en el asador, ¿eh?
14: Se está viendo un buen partido de fútbol. Y bueno, esperemos que la segunda parte sea igual de chula que la primera.
9: Felicidades por el premio del Torrente Colorado.
14: Muchas gracias. Venga, Toni, gracias.
9: Hasta luego.
3: Doncs els futbolistes que retiren a l'Olímpic Egarenc, Terrassa 0, Reus Futbol Club Redis 0. Anem a buscar la resta de descansos de partits de les 12. Arribem al descans d'Olot, Olot València Mestalla, Gerard Valls.
15: Sí, hem arribat al descans del Municipal d'Olot, una primera part sense massa història. Després del primer gol d'Olot, mitja part, el Municipal d'Olot, Olot 1, València Mestalla 0.
3: I anem a Sant Gregori per saber si s'arriba al descans també en el partit entre el Torrent i el Barça Atlètic, Jordi Prió. Jordi?
5: Ara mateix, Ricard, sí, em sents, Ricard?
3: Sí, ara sí.
5: Sí, ara mateix s'ha xiulat, ara sí que ho direm bé, el descans aquí a Torrent. Atenció, perquè després de l'empat del Barça Atlètic, Víctor Barberà ha tingut una ocasió claríssima per fer l'1-2. És veritat que després del Torrent també ha tingut una aproximació molt clara i per acabar el resum de la primera part, Tomi Marquès ha vist una groga l'últim minut, d'aquestes que jo crec que en VAR potser hagués sigut vermella, perquè ha sigut una entrada bastant, bastant dura al turmell d'un jugador del Barça. Bé, ara amb alguna incidència quan es juga. Era un partit molt tranquil, però aquests 10 últims minuts, la veritat, ja s'han revolucionat. Esperem que no passi res. De moment, el descans, Torreno, Barça Atlètic 1.
3: Tenim descansos també al camp de l'Illes Pitiuses, que ha fet el segon gol, Illes Pitiuses 2, Poblense 1, i descans al camp dels Castelló B, que ha fet el tercer, Castelló B 3, Girona B 0. Ara ordenem tot, anem al Narcís Sala per saber si rebeu el descans. Rubén Martínez.
11: Descansa aquí el Narcís Sala, van els equips a Bastios amb l'empat a 0, Unió Esportiva Sant Andreu 0, Unió Deportiva Barbastro 0.
3: I anem cap a Rubí, cap a Can Rosés, a la Lliga Elite Rubí Prat, amb aquests dos gols a la primera part. Hem arribat ja al descans, Marco Serrano.
16: Ja s'ha arribat al descans aquí a Can Rosell, ja estan els jugadors als vestuaris perquè donin el, cada entrenador respectiu les seves indicacions per la segona part. Minut 45, ha entrat la segona, ha entrat al descans. Rubí 1, Prat 1.
3: I tenim novetats també a la primera federació, Villarreal B 1, Atlètic Madrileny 1. Ara ordenem tot en aquesta primera part, pel que fa ja finalitzada els equips de la segona federació, primera part en curs pels de la tercera federació.
17: Ya conoces Buffet Libre Orenes, tu buffet libre con la mejor cocina a cargo de Conchi. Prueba diario los platos que prepara especialmente para ti. Una amplia variedad donde encontrarás lo mejor para tu paladar. Ensaladas, entremeses, entrantes, caldos, todo tipo de platos calientes y diferentes postres para completar una comida de primera. Puedes hacer tus reservas en el 93-008-3077, 93-008-3077. Disfruta de la buena cocina en el bar-restaurante Buffet Libre Orenes. Estamos donde siempre. Buffet Libre Orenes. Rambla Marisol 19. Castelldefels.
1: Gol, gol, gol, gol, gol de la grama al municipal de Mollerussa.
2: Campus López Adán. Porque el fútbol es formación.
1: Una jugada en atac de la grama des de la banda esquerra amb la pilota als peus de Padillo, que es treu un gran xut des de fora de l'àrea en diagonal, un xut al que no pot arribar Alejo Mancilla, avui porter que defensa la porteria del Mollerussa. Empat a la grama al municipal de Mollerussa, partit igualat, minut 22, Mollerussa 1, grama 1.
3: Així tenim la jornada ja amb descansos a primera ref, Juventud Torremolinos 0, Atlètic Madrileny 1 i Villarreal B 1, Hèrcules 0. Estem esperant el descans al camp del Teruel, Teruel 0, Tarazona 0. A la segona federació tenim les descansos en tots els partits. Olot 1, València Mestalla 0, Andrats 0, Atlètic Lleida 0, Illes Pitiuses 2, Poblense 1, Castelló B 3, Girona B 0, Sant Andreu 0, Barbastro 0 i Terrassa 0, Reus Futbol Club Redis 0, Torrent 1, Barça Atlètic 1, Porrera 0, Alcullà 0. Amb aquests marcadors, Alcullà i Reus Futbol Club Redis jugarien la promoció d'ascens i l'Olot romandria a la categoria. La permanència, doncs, seria objectiu aconseguit i això no alteraria la classificació a la tercera federació pel que fa a la quarta posició per la cua. Tenim descans també a la Lliga Elit, Rubí 1, Prat 1 i a la tercera ref. Ara visitarem tots els camps, eh? I anem preparant, companys, les comunicacions. 30 segons a cada camp, hi ha 9 partits i hem de ser dinàmics en la informació als nostres oients. Ara mateix, primera part en joc, Vilanova 0, Camp Vidalet 0, l'Escala 2, Lleida 1, Mollerussa 1, Fundació Esportiva Grama 1, Sant Cristóbal 1, Europa B 0, Cornellà 0, Manresa 1, Badalona 1, Hospitalet 0, Muntanyesa 0, Vic 0, Cerdanyola 1, Perelada 0 i Vilassar de Mar 0, Tona 0. Vinga, anem a fer aquesta roda per la tercera federació, 30 segons per al camp per informar els oients. El Xevi Ramon, comencem per aquest pas sense gols. Vilassar, Tona, Héctor Torreblanca.
18: Doncs a moment millor el conjunt local de Unió Esportiva Vilassar de Mar, que ha tingut una claríssima al minut 3 de partit a botes de Jean Moreno, després una greu errada d'un jugador del Tona, es quedava sol, però el porter del conjunt visitant que feia una aturada espectacular, David Aroca. Ara mateix som al minut 21 i mig de la primera meitat, el Xevi Ramon sense gols, Vilassar Mar 0, Tona 0.
3: El nou Miramar, l'Escala Lleida, Jordi Tarragó.
19: Doncs el partit que ha començat molt intens per part de l'Escala, amb dos gols ràpids, Omar Otrawali del gol d'Adrián Expósito, el Lleida ha igualat una mica les forces i ara el partit està molt, però que molt igualat, 25 d'aquesta primera, l'Escala 2, Lleida 1.
3: Anem a Mollerussa, Mollerussa Fundació Esportiva Grama, Marc Perelló.
20: Minut 24, Mollerussa amb una gran cara. Ha fet un pas endavant en atac, està intentant crear més ocasions a prop de l'àrea d'Alejo Mansilla i Mollerussa, que es defensa i sobretot intenta saltar la pressió per a recuperar una pilota al cercle central o a prop de l'àrea de la Fundació Esportiva Grama, com diem, una grama millor després del gol, intentant doncs això, atacar més que el Mollerussa, però continua l'empat amb els gols de Jofre Galls per part del Mollerussa i de Padillo per part de la Grama. Fons minuts al 10 i al 18, minut 25 a Mollerussa, Mollerussa 1, Grama 1.
3: Estàvem pendents del descans a Teruel, ja ha arribat, primera ref Teruel 0, Tarazona 0. Anem a l'alumne Sobrés, Vilanova, canvi de led, de moment sense gols. Com està el partit, Fede Carrascó?
21: Minut 25, 0-0, només ha hagut una oportunitat clara del canvi de led en una errada de sortir a la pilota des de la defensa, que s'ha plantat sol Fini amb Albert, i Albert l'ha fet amb la cama. El Vilanova intenta caminar, però simplement queda la pilota, però el canvi de led està tancat molt enrere. Minut 25, Vilanova 0, canvi de led 0.
3: Anem a Cornellà, Cornellà Manresa, Carlos de Frutos.
22: 22 de la primera al municipal de Cornellà, ha sortit millor el conjunt vagenc i ho ha plasmat amb el matiner 0-1, el gol, com deia, de l'Amta, però ha reaccionat el Cornellà, que ja n'ha tingut dues clares per l'empat, una rematada creuada de Golubovic al minut 13, i ara mateix fa minut i mig a la sortida d'un corna, Bruno Lorente, completament sol, no ha precisat amb un cop de cap. Igualtat màxima al joc. De moment domina el Manresa el marcador, 23 de la primera, Cornellà 0, Manresa 1.
3: A Badalona Hospitalet, Antonio Gómez.
23: Li agrada a Sparren el que està veient del seu equip, i el públic de Badalona porta la iniciativa. Molt millor el Badalona ha sortit aquest partit. De moment arribem al 27 del primer temps. Val el gol de Juaco. Badalona 1, l'Hospitalet 0.
3: Can Anglada, Sant Cristóbal, Europa B, Daniel Melgar.
24: Pues aquí 26 de la primera y de partido, las va a jugar el largo el Europa B, la juega el largo Damián Ferrando buscando a algún compañero. Hay falta sobre el dorsal número 9, sobre Eric Comta, y a destacar dos amarillas que han visto dos jugadores del San Cristóbal, Guillem y Mario Cantí, el capitán, en estos primeros 27 minutos de partido por parte del Europa B. La verdad que poquitas incidencias, y Curiel Riera, que no quiere ser protagonista absoluto, está dejando jugar mucho a San Cristóbal y a Europa B. Pero por ahora las ocasiones se ausentan aquí en Can Anglada, más allá del 1-0 anotado por Alex Fernández en el minuto 7. Falta peligrosa ahora que votará Marc Anglès, minuto 27 de partido aquí en Tarrasa, San Cristóbal 1, Europa BC.
3: Anem a Nou Barris, Muntanyesa, Vic, Àlex Gómez.
25: Doncs el municipal de Nou Barris, que de moment no es mou el marcador, continua el 0-0 entre Muntanyesa i Vic, de moment partit amb poques coses, poques ocasions, això sí, està tenint més la iniciativa el Vic, evidentment, sabent que és molt important avui guanyar, si no volen ja descendir de manera matemàtica. Un Vic ha tingut dos bones ocasions, primer amb botes de José Manuel Martínez, un xut des de fora d'àrea que ha aturat sense problemes Eric Fernández, i després un altre de Nil Garrido, que s'ha anat desviat per sobre de la porteria de la Muntanyesa. De moment, minut 28, continua l'empat a 0, Muntanyesa 0, Vic 0.
3: I acabem a Fonteta, Cerdanyola, Perelada, Fermín Prieto.
26: En Cerdanyola, minuto 26 de esta primera mitad, y la ha tenido un chute muy lejano desde la frontal del área. La ha tenido el conjunto visitante, el conjunto del Empurra, el club de fútbol Perelada, a través de Mamadou. Su disparo ha salido muy cerquita del palo de la portería que defiende Álvaro Aljama, el guardameta del Cerdanyola. Gana el Cerdanyola desde el primer minuto de juego, 27 de esta primera mitad. Cerdanyola del Vallès 1, Club de Fútbol Peralada 0.
3: Dos minuts i l'una de la tarda, hora de resumir els primers 45 minuts. Al màster, Terrassa 0, Reus Futbol Club Redi 0. El Reus ara mateix amb passaport per jugar a la promoció. Josep Vidal amb Jesús Barón.
4: Doncs una primera veritat d'alternatives. Ha començat millor el Terrassa, tancat a l'àrea el Reus Redis, després ha reaccionat el Reus Redis, també les ha tingut, i al final ha tornat a acabar millor el Terrassa. Jesús, no sé com l'has vist.
8: Sí, muy buen nivel de activación del equipo local del Terrassa, que creo que está haciendo un partido muy digno y muy serio, y creo que el Reus ahora acepta el tener un poquito más de control en el partido y que no le genere ningún, o no tiene ningún susto, ¿no? Creo que todavía no ha quemado ninguna nave, es más, ha sido más conservador que ha atrevido atrevido. Creo que de momento le vale el resultado, pero bueno, pues tendría que buscar la victoria si quiere asegurar este playoff, porque estoy convencido que el Barça al final le va a dar la vuelta. Lo dicho, partido muy digno del equipo local, partido de control del equipo visitante, que creo que ahora va a ser un poquito más incisivo en cuanto a ir a buscar la victoria, y creo que pese al 0-0, partido atractivo para el espectador.
4: Doncs tot llest perquè comenci la segona meitat a l'Olímpic de Terrassa, que avui sembla més al camp del Reus, que no pas al Terrassa. Terrassa 0, Reus Ready 0.
2: La teva instal·lació esportiva al barri d'Horta es diu Fem Horta.
0: Piscina, sala de fitness, solarium, entrenament funcional a l'exterior, activitats dirigides, cycling, spa, activitat aquàtica per a totes les edats...
2: I molt més per tornar a la teva rutina, per tornar al teu benestar.
0: Fem Horta, al carrer Feliu i Codina 27.
2: Entra a hortaesportiva.cat i informa't. Campus López Adán, especial 30 aniversario. No os perdáis este verano todo lo que hemos preparado para vuestros hijos. En Gabá, instalaciones de Canturayó. Tres turnos de 10 días entre el 22 de junio y el 31 de julio. Categorías de sub 7 a sub 14. Nacidos entre 2012 y 2019. Trabajaremos la mejora técnica, táctica, estratégica y el juego en equipo. Formación con entrenadores titulados. Actividades lúdicas. Y además, celebraremos el 30 aniversario con la disputa de un mundialito, una competición por selecciones con un formato de liguilla y con equipaciones y trofeos especiales. Inscripciones abiertas, plazas limitadas. Contacta con nosotros. Oficinas de Canturayó, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. En el mail rlopezadan13@gmail.com o en el teléfono 667-640570. 667-640570. Campus López Adán. 30 años formando en la base del fútbol.
26: Gol del Club de Fútbol Vilanova. Al minut 27, una sacada de corna a la banda dreta de l'atac vilanoví de Felma, que ha rematat el primer pal Frutos amb la punteta del peu i ha marcat el primer gol de la matinal a l'Unda Sobret. Minut 31, Club de Futbol Vilanova 1, canvi de led 0.
24: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El segundo del San Cristóbal en Cananglada.
2: Campus López Adán. Formación a través de los valores del fútbol.
24: La tuvo el Europa B en las botas de Joel Cadenas. La mandó por encima del travesaño. Y ya dicen que el que perdona luego se puede lamentar. Y así lo hizo el Europa B. Jugada del San Cristóbal. Un centro desde la banda derecha de Salva Torreño. Lo remató, se alzó más que nadie. Mario Canti, el capitán. Más que nadie siente el escudo del San Cristóbal. El San Cristóbal que se quiere quedar en este grupo 5 de Tercera Federación. 32 de la primera y de partido. San Cristóbal 2, Europa B 0.
3: Seguim recorregut per la Tercera Federació. El Xevi Ramon, Vilassar de Mar, Tona, continua l'empat a 0. Héctor Torreblanca.
18: Doncs sí, continua l'empat a 0 i sí que és cert que en aquests darrers instants, des de darrere la connexió, està millor. El conjunt dirigit per Raúl Pagé, que està atacant ara per banda esquerra, compta perquè és perillosa mitjançant Eric Vilanova a la frontal de l'àrea, pot provar el xut al dorsal 10 Roger Garcia, ha pogut rebutjar la defensa del Vilassar, torna a intentar-ho al Tona per banda dreta, compta perill, és segur que intentarà la centrada al segon pal, la treu bé Lucas Casalbert, rebutja la defensa del Vilassar, desperta el Tona, s'iguala el partit, 31 de primera el Xevi Ramon, Vilassar, Mar 0, Tona 0.
3: Tornem al Nou Miramar, l'Escala està guanyant el Lleida 2-1, Jordi Tarragó.
6: Doncs sí, la veritat és que ara el partit està més tranquil, inicialment ha sigut molt esverat, segueix guanyant l'Escala amb una mica més de domini ara en aquests últims 10 minuts, i com a anècdota deixa'm comentar-te que avui s'ha fet un homenatge a l'inici del partit a Josu Corral i a Marc Jalmà, el capità, que els dos capitans que no seguiran l'any que ve, i Marc Jalmà ha hagut de ser substituït fa poca estona per David Gómez per lesió. Així que tot segueix igual, minut 34 d'aquesta primera part, l'Escala 1, Lleida... l'Escala 2, Lleida 1.
3: L'Escala 2, Lleida 1, està guanyant l'Escala. A Mollerussa, Mollerussa, Fundació Esportiva, Gran Mamar Perelló.
20: 34 de partit al Municipal de Mollerussa, Ricard, amb un Mollerussa que ara ho intenta, amb un servei de banda des de l'esquerra, ho ha intentat amb un primer Rocky, ara va al segon, sobretot amb una jugada marca de la casa del Mollerussa que serveix de Rocky des de la banda esquerra, com ara fa, intentant trobar un davanter alt, com per exemple pot ser Jofre de Cap, que les pot descarregar o rematar a porteria. De moment segueix l'empat a Mollerussa, quan servirà des de la seva pròpia porteria Guiu Escobar, el porter de la Fundació Esportiva Grama, segueix l'empat a Mollerussa, Mollerussa, un gram a un.
3: Visitem ara Cornellà, Cornellà Manresa, segueixen guanyant els visitants, Carlos de Frutos.
26: Així és, 31 de la primera, Cornellà, ja! Fregant el pal Bruno Lorente, com està apretant el Cornellà, Ricard. Els darrers minuts segueix el 0-1, però Marc Fernández ha enviat una pilota al pal al 26 i el mateix Marc Fernández al 30 fa dos minuts ha fet lluir el porter Quim Borràs. Guanya el Manresa, que segueix desplegant-se en pagina de contra, però el Cornellà està apretant i està rondant la Igualada. 32 de la primera, Cornellà 0, Manresa 1.
3: Visitem ara Badalona, Badalona Hospitalet, un altre dels partits de la part alta de la classificació aquest diumenge, Antonio Gómez.
7: Arribada ara molt tímida de l'Hospitalet i abans ha hagut una entrada molt dura de Marimón al jugador Josu, però l'àrbitre no ha mostrat ni tària ni ha xulat falta. Portem ara 35 del primer temps. Des del 3 a guanya el Badalona, Badalona 1, l'Hospitalet 0.
3: A Nou Barris, Muntanyesa, Vic, Àlex Gómez. I a Fontetes, Cerdanyola, Perelada, Fermín Prieto.
26: 34 de la primera parte en Fontetes, l'ha tenido el conjunto local, el Cerdanyola, en una jugada personal de Didac Serra, se coló en el área, pero se le hizo de noche, disparó, y la pelota se la encontró Jup Ferrer, disparó mansamente floja, el disparo perdonó el Cerdanyola, que pudo hacer el segundo, Cerdanyola 1, minuto 34, Peralada 0.
3: I ara sí, Nou Barris, Muntanyesa, Vic, Àlex Gómez.
25: Doncs aquí a Nou Barris, que de moment no es mou el marcador, de fet ha tingut ara una bona jugada la Muntanyesa per marcar, un remat dins l'àrea del Hagi Diem, que s'ha anat fregant el travesser de la porteria del conjunt visitant, per tant, la Muntanyesa, que per tant, de mica en mica s'està intentant estirar en busca d'aquest gol, que li donaria 3 punts, de moment, com dèiem, no es mou el marcador, minut ja 37, Muntanyesa 0, Vic 0.
3: Una de la tarda i 6 minuts, anem a certificar els inicis de les segones parts en els partits de les 12, segona ref, Terrassa Ref Futbol Club Redis, partit en joc, Josep Vidal.
4: Sí, estem ja al 2 de la segona meitat, Terrassa 0, Reus Redis 0.
3: A Sant Gregori, Torrent, Barça Atlètic, el Barça Atlètic, recordem, amb un home menys, la segona part està en joc, Jordi Prió.
9: Està en joc, ara passem al segon minut de joc, en aquest Torrent, un Barça Atlètic, un amb dos canvis per part de l'equip de Beletti, han sortit Tomi i Xenc Luibert, han entrat Ureña i Villar.
3: Anem cap al Municipal d'Olot, Olot-València-Mestalla, ha començat la segona part, Gerard Valls.
10: Ha començat també la segona part al Municipal d'Olot, minut 47 de partit, per tant ja portem dos minuts, quasi tres, de la segona part, Olot 1, València-Mestalla 0.
3: I el Narcís Sala ha començat la segona part, Sant Andreu Barbastro, Rubén Martínez.
12: Ha començat la segona meitat aquí al Narcís Sala i amb una substitució per lesió ha substituït que sortit del camp d'Eri i ha entrat Hugo Bautista.
2: ¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Tu suplementación es Beverly. En Beverly llevamos 39 años mejorando tus entrenamientos y tu salud. Proteína, creatina, magnesio, preentrenos. Nutrición deportiva con fabricación propia y máxima calidad garantizada. Entra ahora en beverly.es y consigue un 20% de descuento con el código MARCA. Beverly, expertos en nutrición deportiva desde 1987.
4: 3 de la segona, l'Olímpic de Terrassa està molt calmat. Aquest inici de partit no té res a veure amb l'inici de partit que hem tingut a la primera meitat. La veritat que sembla que han baixat la revolució.
13: Tenim gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marca el Rubí, Can Rosés!
2: Campus López Adán. 25 años formando personas a través del fútbol.
13: Una jugada per banda dreta del Rubí en aquest inici de la segona part. Li queda sol la pilota a Aitor Torres, que fa una retallada al defensa del Prat, xuta tot sol davant del porter i anota. El que va anotar el primer gol a la primera part és el mateix que anota el segon pel Rubí. Minut 51, Rubí 2, Prat 1.
4: A l'Olímpic de Terrassa dèiem que el partit està molt més tranquil en aquest inici de la represa. No hi ha hagut encara cap ocasió clara cap de les dues porteries, tampoc cap entrada dura ni cap acció polèmica com hem tingut a la primera meitat. Ara ho intenta el Terrassa per banda esquerra, és Nahuel, enrere cap a Barrero, Barrero que podrà provar el xut de Barrero, l'ha tret a córner. Dani Parra, el porter del Reus Redis, amb molta intenció ha xutat Barrero i ha obligat la intervenció, la primera de la segona meitat.
23: Gol, gol, gol, gol, gol, gol del Badalona contra l'Hospitalet.
2: Campus López Adán, tècnica, tàctica i sobretot formació.
23: Una passada excel·lent de Bermúdez, es queda sol i allà i fa el segon quan l'Hospi havia tingut abans una per empatar. Posa cerrada per mig, el Badalona 39 del primer temps. Marca i allà, marca el Badalona, Badalona 2, Hospitalet 0.
4: El córner a Terrassa a favor del conjunt local, acabat amb rematada porteria de Castanyeda, que ha fet falta prèviament un Castanyeda, sí. que té targeta. L'està jugant aquí en zona de mitjos, pilota ara per al Reus Redis. Jesús, diferent de la segunda parte, un poco mejor quizás el Terrassa ahora.
8: Sí, sí, sí, segunda parte muy tranquila, es decir, el ritmo muy bajo en comparación con la primera. Una vez más, la jugada de peligro de ahora del Terrassa viene por esta banda izquierda con Mario Domingo, que creo que en ataque, como tú bien has comentado antes, se está pronunciando y muy, muy bien. Y ahora, ojo, que el Reus, bueno, parece que genera un poquito de peligro, pero no, el Reus está arriesgando muy poco. Yo creo que sigo pensando que está haciendo un partido largo, que quizá los últimos 10 minutos agita un poquito más el árbol, pero ahora mismo lo que no quiere son sustos ni que el Terrassa se ponga por delante, y creo que está haciendo un fútbol más de control que de buscar en sí la victoria, ¿no?
4: Toni, no ha habido cambios, ¿no?, en el descanso.
1: Ninguno, no. Se ha tardado un poquito la renovación, supongo por el tema de la unificación horaria. Han estado prácticamente 4 o 5 minutos todos los jugadores en el campo, pero hasta que no se ha dado el ok para que empezara la segunda parte, pues eso, han estado esperando. Yo estoy viendo el Reus muy tranquilo, demasiado. ¿Por qué digo eso? Porque como se entere de que el Barça ha ganado, llegarán las prisas.
4: Doncs 6 de la segona, de moment no estan passant masses coses a la segona meitat aquí a l'Olímpic de Terrassa. Terrassa 0, Reus Redis 0.
3: I qui porta el pes del partit a Sant Gregori? Torrent, Barça Atlètic, Jordi Prió.
5: Aquí a Torrent, Ricard, el Torrent està tancant el Barça, està tenint més possessió que la primera part, clar, amb un jugador més és més fàcil, però sí, sí, el Barça Atlètic de moment no passa del mig del camp. En el minut 6 seguim amb el Torrent, un Barça Atlètic, un.
3: Anem al Municipal d'Olot, Olot-València-Mestalla, la segona part segueix tranquil·la per l'Olot, Gerard Valls.
11: La segona part segueix amb un guió calcat a la primera, és el València-Mestalla, el que té la pilota és el València-Mestalla, el que intenta proposar, però l'Olot ben posat en el seu camp i està sortint en perill, ha estat a punt de marcar Marc Mas amb un xut que ha marxat fora per poc. Segueix la victòria de l'Olot al Municipal, l'Olot 1, València-Mestalla 0.
3: Recordem que si empata el València-Mestalla les coses podrien canviar, però mentre es guanyi l'Olot, tot ve per al conjunt olotí, per al futbol territorial català en el seu conjunt. El Narcís Sala, Sant Andreu, Barbastro. El Barbastro està rascant un punt que per ells és important, però més tranquil estaria l'Olot si acaba perdent el partit al conjunt aragonès. Sant Andreu, Barbastro, Rubén Martínez.
12: S'acaba de reanudar el joc aquí al Narcís Sala. Portem 3 minuts amb el partit aturat després de que Wally Medev s'hagi fet mal amb una topada amb el central de Barbastro, Gerai. Doble canvi també per part 4 i barrada, entrat Albertito i Armand Vallès, substituint el lesionat Wallit i també a Serrano. Segueix la total igualtat, però el conjunt de Nacho González amb Jaume Delgado a la banqueta segueix amb la iniciativa del partit. Arribem minut 8 a la segona meitat. Unió Esportiva Sant Andreu 0, Barbastro 0.
23: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Escala al Nou Miramar.
2: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
23: Jugada ofensiva de l'equip de David Gurillo, desentès defensiu de Lleida, que aprofita molt bé Omar Utrawali per fer el seu
6: segon gol del partit amb un xut a l'escaire impossible pel porter Antonio. Minut 44 d'aquesta segona part. L'Escala 3, Lleida 1.
3: Els partits de tercera federació s'acosten al descans, a la finalització de la primera part. I en aquest partit de l'Escala Lleida, on més gols hi ha, 3-1, també és veritat que és el partit on no hi ha res en joc a nivell classificatori. Anem al Xevi Ramon, Vilassar de Mar, Tona, últims instants, i l'empat continua en el marcador. Héctor Torreblanca.
18: Doncs sí, i ha reaccionat el conjunt del Maresme, que després de darrera connexió ha tingut una de molt clara, després d'un gran sèrie de falta. Ara ho expliquen per què ataca el Vilassar, compta Pol Rivera, la interiorària cau a terra, salta. Falta claríssima, perillosa pel Vilassar, targeta groga pel dorsal 5 del Tona per Marc Vicente. Dèiem que n'havia tingut una molt clara el Vilassar, llançament de falta de Jean Moreno, que té un gual pau esquerre, l'ha posat al cap de Lucas Alves, que ha rematat a part damunt del travesser des de l'interior de la petita. Tindrà ara el Vilassar aquesta falta, 42 i mig, el Xevi Ramon, Vilassar Mar 0, Tona 0.
13: Tenim gol del Prat a Can Rosés.
2: Campus López Adán. Formación a través de los valores del fútbol.
13: Una jugada per banda centrada per Plaza que remata Rubén Gómez d'esperó i escola pel primer pal del porter de Rafa Leva. Empat al partit al minut 57 de la segona part. Rubí 2, Prat 2.
3: Rubí 2, Prat 2, les forces igualades, el Rubí per la permanència, el Prat per l'ascens directe. Un altre partit que està amb empat a 0 a la tercera federació i que s'acosta al descans és el de Nou Barris, Montellesa, Vic, Àlex Gómez.
25: Doncs sí, aquí arribem a la mitja part, a Nou Barris, res d'afegit perquè tampoc s'ha perdut massa, de moment sense gols a la mitja part, amb el resultat de Montellesa 0, Vic 0.
3: Ara ens concentrem amb el que seran els descansos de la tercera federació, però hi ha gol.
26: Gol del Cerdanyola, el segundo en Fonteta.
2: Campus López Adán, 25 años formando personas a través del fútbol.
26: Minuto 43 de la primera parte, marca el Cerdanyola, el segundo marca Paul Sánchez. Cerdanyola del Vallès 2, Club de Futbol Paralada 0.
3: Deia que ara ens concentrem amb els descansos de la tercera federació. De fet, ja tenim un partit, que és el Montañés a 0, Vic 0, però abans un ràpid pas per Olímpic i Garem per saber si hi ha alguna novetat. Terrassa, Reus, Futbol Club Redis, Josep Vidal, Toni García, Bernardo, Jesús Barón.
4: Estem a l'11 de la segona i continuen passant poques coses en aquesta segona meitat. Té més domini, té més pilot al Terrassa, el Reus Redis, que no ha generat pràcticament res sobre la porteria de Marcos. I jo crec que s'està posant una mica nerviosa, la parròquia del Reus Redis. Saben que en qualsevol moment pot arribar una mala notícia de Torrent, també una bona notícia, però està ara mateix caminant el Reus sobre el perill, sobre el perill que se li pugui escapar aquesta plaça de la promoció d'ascens a la primera federació. La juga ara el conjunt del Baix Camp, a la banda esquerra, Sergi Casals, enrere cap a Xavi Jaime, però no té massa pressa per progressar en atac el Reus Redis, ben col·locat també el Terrassa en defensa. No sé, Jesús, ¿cómo lo estás viendo? No parece que el Reus vaya decididamente por la victoria.
8: No, el lenguaje no verbal que transmiten es de miedo, ¿no? Es decir, o de incertidumbre, ¿no? No los veo con la energía de ir hacia por el partido, están siendo muy, muy, muy conservadores. Eso, pues, muchas veces te puede tornar en contra, veremos a ver qué sucede. Y por contra, un Terrassa que sigue encontrando aquí en banda izquierda a Mario Domingo.
18: Avança el Vilassar, el Xevi Ramon.
2: Campus López Adán. Tècnica, tàctica i, sobretot, formació.
18: La pilota a l'interior de l'àrea. Gran rebassada, no la rebutja la defensa del Tona i li cau franca. Àlex Partera al punt del penal com un xut potent. Ajustat a l'arrel del pal, envia la pilota al fons de la xarxa. Ja l'ha afegit el Xevi Ramon. Arribarem al 46. Vilassar Mar 1, Tona 0.
3: Vinga, anem a la recerca. Ara tornem a Terrassa, companys. Aguanteu un instant dels descansos. Arribem al descans a Can Anglada, Sant Cristóbal, Europa B, Daniel Melgar.
14: No, Ricard, todavía no se llega al descanso. Estamos en el añadido. Llevamos 4 de los 5 que se han añadido en esta primera mitad. Minuto 45 más 4, San Cristóbal 2, Europa B 0.
3: A Mollerussa, arribem al descans. Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, Marc Perelló.
0: Arribem al descans a Mollerussa, Mollerussa 1, Grama 1.
3: Arribem al descans a Badalona, Badalona Hospitalet, Antonio Gómez.
23: Arribem al descans, tots dos equips ja als vestidors, guanya justament el Badalona, Badalona 2, l'Hospitalet 0.
3: Descansa Vilanova, d'Alumnes Obrers, Vilanova, Can Vidalet, Fede Carrasco.
15: Descansa d'Alumnes Obrers, tots dos equips ja estan al, al vestidor. Vilanova 1, Can Vidalet 0.
3: Guanyen els locals 1 a 0. Tenim descans a Fonteta, Cerdanyola, Perelada, Fermín Prieto.
26: Termina la primera parte en Cerdanyola, Cerdanyola del Vallès 2, Club de Futbol Parada 0, ambos equipos ya en vestuarios.
3: Anem cap a Cornellà per saber si arribem al descans. Cornellà, Manresa, Carlos de Frutos.
26: No, no, encara no, Ricard. Estem al primer dels 4 minuts d'afegit que ha decretat el col·legiat per diverses interrupcions. Segueix guanyant el Manresa per 0-1 i ara ha tingut una clara ocasió a la contra pel 0-2, una rematada de Bader. Atenció, Cornellà! La treu el porter Quim Borràs. Com està apretant, però no hi ha manera que entri el gol del Cornellà. Molt xut de porteria, molt intens, però el Manresa resisteix i a la contra també genera perill, com aquesta acció que narràvem de Bader amb un xut lleugerament alt al minut 45. Estem al segon dels 4 minuts afegits que ha decretat el col·legiat d'aquest Cornellà 0, Manresa 1.
3: Al Nou Miramar arribem al descans, l'escala Lleida, Jordi Tarragó.
16: Doncs sí, Ricard, temps de descans aquí al Nou Miramar. S'ha avançat l'escala amb gol d'Omari Trawali al minut 5. Al minut 10, Adri Expósito ha fet el segon. Just un minut després, León ha marcat el 2-1 pel Lleida i fa poqueta estona, al minut 42, Omari Trawali que ha fet el seu doble particular fent el 3-1. Temps de descans, l'escala 3, Lleida 1.
3: A Can Anglada, ara sí, arribem al descans. Sant Cristóbal, Europa B, Daniel Belgar.
17: Así es, Ricard, descanso en Can Anglada, valen los goles de Alex Fernández y Mario Canti en el 7 y en el 30, gana el San Cristóbal, descanso, como decimos aquí en Terrassa, San Cristóbal 2, Europa B 0.
3: Al Xevi Ramon, arribem al descans, Vilassar de Mar, Tona, Héctor Torreblanca.
18: Doncs així és, Ricard, l'ha tingut el Tona en la darrera de la primera meitat amb un xut de falta ajustat al pal que ha pogut aturar el porter Biel Escribano. Descansa el Xevi Ramon, Vilassar de Mar 1, Tona 0.
3: El Girona B ha marcat 2 gols en aquests últims instants al camp del Castelló B, que dominaven el descans per 3-0. Ara Castelló B 3, Girona B 2. Tots els partits de tercera, ara els repassem, es troben en el descans, excepte, encara estan al temps afegit de la primera part, el Cornellà 0, Manresa 1.
2: Su vivienda en el Prat?
19: Periáñez.
2: Su parking en el Prat.
19: Periáñez.
2: Su local comercial en el Prat.
19: Periáñez.
2: Su nave industrial en el Prat.
19: Periáñez.
2: Su terreno en el Prat.
19: Periáñez.
2: Periáñez, su solución inmobiliaria en el Prat. Compra, venta y alquiler.
19: La gestión inmobiliaria de calidad tiene un nombre. Periáñez.
2: Periáñez.es, su portal inmobiliario en el Prat de Llobregat.
3: Estàvem i tornem a Terrassa. Ara no recordo exactament qui tenia la paraula. Josep Vidal.
4: Sí, la tenia el Jesús, però és que ha embogit el partit en els últims minuts. Ha tingut dues ocasions molt clares al Reu Redis, una de Miquel Ostrell i una altra de Kenneth. Ben atent, com sempre, Marcos Pérez de Arcos per salvar sota pals per al Terrassa i un contracop del Terrassa també claríssim amb Nahuel i Aitami, que marxaven sols. No li ha donat la pilota Nahuel a Aitami en última instància quan ja pràcticament es cantava el gol del Terrassa. Jesús, el partido, com hem venido diciendo, ¿no? Va cambiando alternativas ahora, parece que ataca un poco más el Reus.
8: Sí, partido que se ha vuelto otra vez eléctrico y muy bonito para el espectador, no tanto para los entrenadores, en este caso Marc Carrasco, ¿no?, que estaba de los nervios porque el Reus cuando ataca se hace largo y el Terrassa con Larry lo está aprovechando muy bien, está viniendo muy bien a recibir entre líneas y está propiciando que generen peligro en las contras, ¿no? Se agita el árbol, parece que ahora sí definitivamente Reus ha dado un pasito adelante y Terrassa que no se amilana ni mucho menos, ¿no? Está muy, muy, muy vivo en este partido.
4: Toni, ¿se prepara el primer cambio?
1: Sí. Ya están dando instrucciones ambos entrenadores para que agilicen los jugadores que están prácticamente todos los dos banquillos calentando. Y el primer cambio va a ser para el Reus, veteranía, José Ramón Sardá, dorsal 8, va a saltar al terreno de juego para dar más tranquilidad, supongo, al equipo. El jugador que van a sacar, a ver quién es, a Kenneth, creo que a Kenneth. He querido ver que a Kenneth, que realmente no ha aportado mucho. Recuerdo un Kenneth mejor en otras ocasiones. Vamos a ver si se confirma, porque está el delegado del Terrassa con el artilugio preparado, vamos a ver.
4: Sí, Kenneth.
1: Sí, Kenneth.
4: Doncs com ha pret l'afició del Terrassa, eh? Ha reclamat ara una possible falta, abans també un possible penal en una caiguda de Sergi Casals. A l'Olímpic de Terrassa estem al 18 de la segona, Terrassa 0, Reus Ready 0.
3: Tornem a Cornellà per saber si ja el senyor Teruel Soler ha xiulat el descans. Cornellà Manresa, Carlos de Frutos.
7: Així és, Ricard. Pauli Teruel Soler, que ha decretat el camí a vestidors fa escassament un minut amb el resultat conegut de Cornellà 0, Manresa 1. Val el gol davant en una primera meitat de clar domini, verd, però sense gol.
3: Penúltima jornada de la tercera federació, 9 partits en joc, tots en el descans. Vilanova 1, canvi de let 0. L'Escala 3, Lleida 1. Mollerussa 1, Fundació Esportiva Grama 1. Sant Cristóbal 2, Europa B 0. Cornellà 0, Manresa 1. Badalona 2, Hospitalet 0. Muntanyesa 0, Vic 0. Cerdanyola 2, Peralada 0. I Vilassar de Mar 1, Tona 0. Campió, el Manresa, ara sumaria 66 punts. El Badalona, segon, amb 60. El Cornellà, amb 56. Per tant, el Badalona, matemàticament, seria segon. Ospi, 54 punts. Amb aquests marcadors, ara mateix, malgrat perdre, ja seria equip de promoció d'ascens. El mateix li passaria al Vilanova, que està guanyant 53 punts, perquè la sisena plaça està en mans de la Fundació Grama, però té 49 i només podria arribar, està empatant a Mollerussa, a 52. Per darrere, l'Escala, 46, Europa B, 45, Muntanyesa, 43, amb 42, Tona i Peralada, 38, Mollerussa i Vilassar de Mar, Sant Cristóbal, 37, i si es salva l'Olot, el perill seria per canvi de Leti i Cerdanyola, 33 punts cada un, i s'enfronten a l'última jornada, la de la setmana vinent. El Vic amb 30 punts i el Lleida amb 25. 13 hores i 25 minuts, una pausa i anem a la resta de partits de la segona federació.
9: A la hora de escoger, ten en cuenta este nombre, Sermi. ¿Necesitas auxiliares para eventos deportivos, fútbol, básquet, cursas? Sermi. ¿Necesitas auxiliares para controlar accesos en cualquier ámbito? Sermi. ¿Necesitas un conserje para tu finca? Sermi. ¿Necesitas un servicio de limpieza? Sermi. En Sermi encontrarás experiencia y garantía con los mejores profesionales. Contacta con nosotros en sermi.cat o en el 607 40 22 92. Sermi. Somos servicio. Estamos a tu disposición. Mejor imposible.
3: 1 de la tarda i 26 minuts. Vinga, anem a Sant Gregori. Anem al partit del Barça Atlètic al camp del Torrent. Tota l'afició del Reus Futbol Club Redis pendent. Tots els seguidors del Barça pendents també de Terrassa. Jordi Prió, com tenim el partit?
5: Doncs el partit amb poc ritme aquesta segona part, perquè hi ha hagut un parell de lesions del Barça Atlètic amb molts canvis per part tant local com visitant. Llavors, li està costant trobar el ritme el Barça Atlètic, de moment seguit amb l'empat a un, recordem, el Barça Atlètic amb un jugador menys des de la primera part per l'expulsió de Guillem Víctor per doble targeta groga de lateral dret. Com diem, minut 66, Torrent 1, Barça Atlètic 1.
3: Continua doncs l'empat del Barça Atlètic, continua l'empat de l'Alcoià, continua l'empat del Reus Futbol Club Redis. Alcoià i Reus serien els equips que jugarien la promoció d'ascens, juntament amb Poblense i Atlètic Balears. Anem al municipal d'Olot, a la zona baixa de la classificació. L'Olot continua guanyant, però està en risc el seu triomf, Gerard Valls.
10: Doncs arribem ja gairebé a l'equador del segon temps i estan sent els pitjors moments de l'Olot al municipal. El València està atacant, el València més talla, que gairebé una situació al camp un pèl temerària, perquè està bloquant tots els jugadors gairebé a l'atac, tancant amb una línia de 3 a darrere. Sembla, ja esperem, ja si l'Olot pot aconseguir trenar alguna combinació i plantar-se a rival, però de moment sembla que no ho aconsegueix. El València superior en aquests moments, veurem com acaba això. El minut 67 de partit, el municipal d'Olot, Olot 1, València Mestalla 0.
3: Que bé li aniria un altre golet a l'equip de Roger Vidal per calmar les aigües i assegurar-se una miqueta més un resultat final que, si continua sent positiu com ara, no estarà pendent d'altres marcadors. Olot 1, València Mestalla 0. Un d'aquests marcadors pot ser el del Barbastro, al camp del Sant Andreu. Aquí com tenim el partit, Rubén Martínez?
12: A molta tranquil·litat. Sí que fa uns minuts el Barbastro ha obligat Raúl, el millor del partit, a fer una gran aturada, però molta tranquil·litat, poques arribades ara mateix amb dues àrees. És el Sant Andreu el qui té la pilota, però el Barbastro, una miqueta nerviós, li està costant molt trobar solucions a l'atac. Per tant, arribem al minut 68 de partit. Aquí el Narcís Sala segueix l'empat a 0. Ara hi ha canvis a favor del conjunt quatribarrat. Minut, que deia, 68 de partit, Sant Andreu 0, A Barbastro, 0.
3: I anem cap a la Lliga Elite. També un partit empatat, el del Rubí amb el Prat. Anem a saber com està. Rubí Prat, Marcos Serrano.
6: Ara mateix segueix tot igual aquí a Can Rosés. El Rubí, que està tenint més ocasions, més clares, acaba de tenir un xut des de fora de l'àrea per part de Cete, que entra de la segona part, però que ha passat fregant el pal dret de Guiderris. Tot segueix igual, en quant al marcador, minut 71, Rubí 2, Prat 2.
3: I en novetats a la primera federació, bé, novetat, perquè ha empatat el Joventut Torremolinos davant de l'Atlètic Madrileny, insisteixo, catalans, Europa, Sabadell, Nàstic de Tarragona, pendents d'aquests marcadors a la primera ref, ara mateix, Joventut Torremolinos 1, Atlètic Madrileny 1, Villarreal B 1, Hércules 0 i Teruel 0, Tarazona 0.
11: Ya conoces Buffet Libre Orenes, tu buffet libre con la mejor cocina a cargo de Conchi. Prueba diario los platos que prepara especialmente para ti. Una amplia variedad donde encontrarás lo mejor para tu paladar. Ensaladas, entremeses, entrantes, caldos, todo tipo de platos calientes y diferentes postres para completar un

0: averiguar el segundo cambio del Reus. De momento dos cambios en el Terrassa, cuota extranjera, han entrado Schouten y Lawrence, se han retirado Aitami y Larry. Por parte del Reus, ya digo, ha entrado Benito seguro, ha entrado Hitor por Paul Fernández Serra, pero Benito no sé por quién ha entrado, no lo he podido ver.
1: Sí, ja s'ha retirat un dels dos Paul Fernández que hi ha al Reus Redis. Avui teníem l'11 titular, dos jugadors doncs que tenen el mateix nom, el mateix cognom,
0: Morales,
1: Paul Fernández, sí, Paul Fernández Morales i Paul Fernández Serra, que ja ha estat substituït. I bé, ara el Reus que treu la vella guàrdia, Alberto Benito i Torre Serrano, jugadors doncs que porten moltes temporades en aquest Reus Redis, en aquesta cursa.
2: Gol, fa el segon Olota Municipal, fa el segon Olota Municipal.
3: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
2: Marca el segon Olot, ho estàvem dient, que bé que viniria el segon gol a Olot. Ha estat Nuja, l'autor dels gols històrics per al futbol català, que han pujat la pilota després d'una rematada de Marc Mas. Marca el segon Olot. Posa terra de per mig el 71 de partit al Municipal d'Olot. Olot 2, València Mestalla 0.
1: Doncs a Terrassa ara la notícia és que bé, sona despedida d'Aitami, perquè ha estat substituït, ha marxat per l'altra banda del camp, ha donat la volta darrere la porteria on hi ha els pocs aficionats que hi ha avui del Terrassa, tothom aplaudint i dona la sensació doncs, que Aitami ha jugat els seus últims minuts amb la samarreta del Terrassa, y lo que comentamos, Jesús, que sacan ahora el Reus, jugadores veteranos, no sé, ¿cómo ves este tramo final ya de partido?
4: Bueno, primero déjame comentar que Aitami, si se marcha, se va a ir por la puerta grande, porque creo que ha hecho un partido no muy vistoso en el plano ofensivo, pero muy generoso en el plano defensivo, ¿no? Creo que lo hemos visto en área propia defender muchas acciones, y eso al final habla de una humildad, de la humildad de un 9, ¿no? Como él, ¿no? En cuanto al partido, ahora llegan ya los minutos que queman. Yo creo que Marc Carrasco lo que tiene en su cabeza pues es que jugadores de mucha experiencia que han vivido ya situaciones similares a esta, pues al final tiren del carro, ¿no? Ahora ya no hay margen de error, ahora ya es prácticamente blanco o negro, y creo que ahí pues el Reus tiene jugadores de mucha experiencia.
1: Y anda, di paso que los cambios.
0: Si me dejas un momento, que le falta una guindilla en sálvase a la parte al Reus. No puede estar especulando con este empate si quiere acceder a la plaza de promoción. Y para batir a Marcos hay que tener ocasiones muy claras, que no está teniendo de momento el Reus. Es verdad que han salido dos jugadores con mucho oficio, pero lo que le hace falta es meter gol. No controlar el partido.
1: A més, no han estat ofensius, els canvis, ni molt menys, que ha fet el Reus Redis. Estem al 28 de la segona, l'Olímpic de Terrassa, Terrassa 0, Reus Redis 0.
5: Doncs això és un pols, pràcticament, amb el segon gol de l'Olot. Entra Sant Gregori i l'Olímpic a Garem. Vinga, Sant Gregori, allà està jugant el Barça Atlètic amb un home menys. Recordem-ho, davant del torrent Jordi Prió.
6: Doncs a Sant Gregori, ara mateix ataca l'equip local, l'equip taronja del torrent, com sabem ja, equip descendit, però que ho està fent molt bé, està donant la cara, és veritat que amb un mes des d'allà fa bastants minuts, quan ara ho intenta, tan sols pilota filtrada, refusa la defensa blaugrana, el Barça Atlètic li està costant, evidentment, amb un jugador menys, mantenir la possessió de la pilota i arribar amb claretat a l'àrea rival, però com diem, atenció, quan ara el torrent, gol del torrent, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del torrent.
3: Campus López Adán, formación a través de los valores del fútbol.
6: Abans dèiem que li estava costant al Barcelona, al Barça Atlètic, quan el torrent, després d'una centrada des de la banda dreta, ha rematat el dorsal número 12, Sebas Lauture, i anota el segon gol del torrent. Ara sí que li posa les coses molt complicades al Barça de Juliano Belletti, quan arribem al minut 74... Torrent 2, Barça Atlètic 1.
5: I normalment en futbol la desgràcia d'un és l'alegria d'uns altres. Terrassa, Josep Vidal.
1: Espectacular, tothom saltant. Uns 600 aficionats aproximadament del Reus saltant a les graderies de l'Olímpic de Terrassa. A més, directament els jugadors han anat a dirigir els aficionats. Ara ja no han anat a preguntar a la banqueta. Han anat directament a preguntar-li als seus aficionats què passava. Doncs aquí a Terrassa, l'afició del Reus celebrant un gol que s'ha produït a València, molts quilòmetres de distància, i que els beneficia, i que ara mateix ho veuen fet. Però encara queden 15 minuts més el que faci si l'àrbitre a l'Olímpic de Terrassa...

0: Barça 0, Reus Redis 0.
1: Tornem a Torrent, li pregunto a Jordi Prió què li semblaria si li fessin un carrer amb el seu nom a Reus. Jordi, com ho veuries que et fessin un carrer?
2: Doncs no ho veuria.
3: I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Reus Redis a l'Olímpic de Terrassa.
4: Campus López Adán, 25 años formando personas a través del fútbol.
3: A la sortida d'una falta lateral, mal rebuig de la defensa del Terrassa i crec que ha estat Andy Escudero, l'ex de la Rapidenca, amb cama esquerra, qui ha acabat introduint la pilota al fons de la porteria. Un gol importantíssim per al Reus Redis, tothom ho celebra, bengales que s'encenen a l'Olímpic de Terrassa. És una festa per al Reus Redis, que toca amb les mans la plaça de promoció d'ascens a la Primera Federació. Gol d'Andy Escudero, gol del Reus a Terrassa, al 31 de la segona, Terrassa 0, Reus Redis 1.
1: Jordi, més que una carrer, hi ha una avinguda, t'haurien de fer Reus.
2: Sí, exacte, Ricard. Quan ara el Barça de Teixeira ha tingut una ocasió bastant clara en els peus de Barberà, però no ha aconseguit l'empat. El Barça de General Atlètic sí que ara està molt, molt, molt contra les cordes. Amb aquests 14 minuts més el descompte que li queda, hauria de guanyar i esperar bones notícies de Terrassa, que de moment no estan arribant. El Barça de Atlètic realment no ha tingut ocasions clares més enllà d'aquesta que acaba de succeir de Víctor Barberà durant aquesta segona part, i està fent un partit bastant, bastant discret a la meva forma de veure-ho. Però el futbol pot canviar en qualsevol moment, això ja ho sabem, ja tenim experiència en això, Ricard. I de moment, com diem, minut 77, ara Torrent 2, Barça Atlètic 1.
1: Doncs pendent sobretot de Terrassa i d'Olot, si hi ha alguna circumstància pel que fa a Sant Gregori o al Narcís Sala, que ja tindrien un valor menor. Anem a confirmar els inicis de les segones parts en el bloc de Tercera Federació. A Mollerussa, Mollerussa, Fundació Esportiva Grama. Ha començat la segona part, Marc Perelló.
5: Doncs sí, ara comença la segona part a Mollerussa. Entrem ja al minut 47 de partit. Mollerussa 1, Grama 1.
1: Anem a Can Anglada, Sant Cristóbal, Europa B. Ha començat la segona part, Daniel Melgar.
6: Acaba de dar inicio la segunda mitad de día en Can Anglada. Sant Cristóbal 2, Europa B 0, minuto 46 de partido.
1: Nou Miramar, l'Escala Lleida. Ha començat la segona part, Jordi Tarragó.
7: Ha començat la segona part, Ricard, i ha estat a punt de marcar el quart a l'Escala, o ha estat a punt de fer Josu Correix, que ha sigut substituït en aquesta segona part, ha entrat. Així que l'Escala 3, Lleida 1.
1: Anem a Vilanova. Vilanova, canvi de let, ha començat la segona part, Fede Carrasco, quan hi ha gol.
8: Hi ha gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Torrent a l'Estadi Sant Gregorio.
4: Campus López Adán. Tècnica, tàctica i, sobretot, formació.
8: Amb un Barça Atlètic bolcat, buscant, dèiem, a l'empat a dos, ha perdut una pilota al centre del camp quan tenia tot l'equip en files molt avançades. Meca, el dorsal número 7 de l'equip local per banda dreta, s'ha quedat sol des de gairebé mig del camp i la seva carrera l'ha culminat amb un gol amb la cama dreta patint a Cochen. Ara sí que se li complica encara més el partit al Barça Atlètic. Ho deuen celebrar ja a Reus. Minut 78, Torrent 3, Barça Atlètic 1.
1: A Reus i a Mini Reus, que és Terrassa avui, amb tota aquesta afició. Josep Vidal, només un apunt, que estem a la Tercera Federació. Ho ha celebrat tant
3: males
1: com
3: notícies.
1: El segon.
3: Males notícies, perquè bé, al mig de la celebració del Reus Redis, em sembla que algú ha pres mal, Estan anant corrents les assistències des de les dues banquetes cap a la graderia. No sé si en els salts que s'estaven produint, celebrant les bones notícies que tenien, algú ha pres mal, estan corrent molt. Sembla que el tema pot ser greu. Partit totalment aturat a l'Olímpic de Terrassa. Males notícies, les que hem d'explicar. Quina llàstima amb la festa que estava sent tot això per al Reus Redis. Partit aturat.
1: Doncs, lògicament, intueixo que no ha hagut celebració del tercer gol del Torrent, donades les circumstàncies. Estem pendents de Terrassa, Ara tornem a Vilanova. Vilanova, canvi de let. Ha començat la segona part, Fede Carrasco.
7: Sí, ha començat. Estem al minut 4, club de futbol Vilanova 1, canvi de let 0.
1: A Cornellà ha començat la segona part, Cornellà Manresa, Carlos de Frutos.
7: Així és, Ricard, gairebé 3 de la segona al municipal de Cornellà. Cornellà 0, Manresa 1.
1: A Badalona ha començat la segona part, Badalona Hospitalet, Antonio Gómez.
9: Ha començat la segona part en una oportunitat clara per l'Hospitalet. A peus de Kerr, portant 4 minuts del segon temps, guanya el Badalona, Badalona 2, Hospitalet 0.
1: Ha començat la segona part a Nou Barris, Muntanyesa Vic, Àlex Gómez.
0: Doncs sí, ja roda la pilota aquí al municipal de Nou Barris amb una mala notícia, sembla una lesió de gravetat de Moja, el dorsal número 19 de la Muntanyesa, que ha tingut que marxar-se substituït per Jonathan Linares. Desitgem que no sigui res greu. Aquí, minut 49 ja de partit, de moment Muntanyesa 0, Vic 0.
1: A Fonteta, Cerdanyola Pereirada, comença la segona part, Fermín Prieto.
7: Ya está en marcha la segunda parte en Cerdanyola, minuto 49 de partido, Cerdanyola 2, Peralada 0.
1: Y al Xevi Ramon Vilassar, Tona, ha comenzado la segunda parte, Héctor Torreblanca.
10: Així és, Ricard, 3 minuts i mig de la represa, el Xevi Ramon, Vilassar de Mar 1, Tona 0.
1: Tota la segona part de la tercera federació i la seva penúltima jornada estan en marxa.
11: Formes part de l'AFA o AMPA d'una escola i necessiteu ajuda en les vostres activitats extraescolars o casals d'estiu? A Gestió Club t'oferim solucions a mida segons les vostres necessitats. La gestió de les inscripcions, gestions amb administracions i tracte directe amb infants i famílies. Ens encarreguem de la contractació de tots els monitors i monitores que són especialistes i titulats en les activitats que duen a terme, les quals són de qualitat, variades, divertides i inclusives per a tots els infants. Per a més informació, contacta amb nosaltres a través d'info@gestioclub.cat o visita el nostre web. gestioclub.cat.
1: A veure, donat com tenim el rellotge i els tempos, anem a Terrassa per esbrinar si ha passat alguna cosa més. Farem una roda per saber per Tercera Federació com han començat les segones parts i ja ens centrarem amb els desenllaços dels partits a la segona ref, encara que el del Terrassa, recordem, està aturat, especialment a Olot, perquè es pot viure també festa gran al municipal. A veure, a Terrassa, tenim alguna informació més, Josep Vidal o Toni García Bernardo?
3: Jo no tinc informació, però el partit ja es torna a jugar, per tant entenc...
1: Això és bona senyal.
3: Sí, que la persona s'ha recuperat. No sé, Toni, si tienes tu más informació.
12: Está justo en el otro lado del campo. No, pero el juego se ha recuperado, por lo tanto, no he visto que entraran asistencias o que se llevaran a ninguna persona, por lo tanto, yo creo que habrá sido una cosa leve.
3: Sí, estan tornant. Estan tornant ara a tothom.
12: Que el gol ha sido de Sandro.
3: Ah, doncs ho confirmarem, podria ser. Per cert, he dit Andy Escudero, no? Aquest és un altre jugador de la Primera Federació. Andy Alarcón, és l'excapità de la Rapidenca, l'home que creia jo que havia marcat el gol,
12: bueno,
3: del Reus Redis. Confirmarem.
12: Això és el que m'he dit a mi Juan Solana.
3: Doncs no. Doncs serà Sandro. Compte Alberto Benito, el segon. Marcos, espectacular l'aturada de Marcos Pérez. Alberto Benito sol dins l'àrea, el xut creuat, i Marcos salva el que era el 0-2. La tornarà a tenir el Reus, la rematada d'Aitor, que la treu la defensa del Terrassa. Doncs ocasió claríssima per haver fet el 0-2 del Reus Redis. Està ja pràcticament amb els dos peus dins la promoció. L'equip visitant celebrant-ho, l'afició, després que sembla que ja aquesta persona s'ha recuperat. Hem vist tornant ja tota la gent que ha anat a fer l'assistència cap allà. Doncs ho celebrem, el partit en marxa i continua la festa del Reus Redis de Terrassa.
13: Gol, el tercer del Badalona al municipal de Montigalà.
4: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
13: Había surtido más ímpetu el Hospitalet, había tingut un aquel, pero el Badalona la contra, sentencia al partido, arribada de Ton, que fa el tercer, marca Ton al 51 de partido, Badalona 3, l'Hospitalet 0.
1: El Badalona que sentencia el partit, i a l'Hospitalet, mentre no guanyi la Fundació Esportiva Grama, ja li valdria inclús la derrota per confirmar la seva presència a la promoció d'ascens. Vinga, anem en aquesta tercera federació. Tenim ja l'última hora des de Badalona, el 3-0. A Mollerussa, què ens expliques, Marc Perelló? Anem de nou com abans, en 30 segons cada camp, que buscarem de seguida el desenllaç dels partits de segona federació. Endavant, Marc.
5: Minut 54, a Mollerussa, amb un Mollerussa que intenta tenir més presència respecte a la primera part, a la zona de tres quarts, i una grama que sobretot a la banda esquerra, amb Padillo, que ha estat l'autor de l'1-1, doncs intenta també fer mal en aquesta banda esquerra, quan sobretot el Mollerussa amb jugadors com Folk o Jofre, ara mateix amb Guillem Porta, atenció a la centrada de Guillem Porta, la treu la defensa de la grama, el Mollerussa amb el joc combinatiu, com diem, que intenta anar a pel segon gol, continua l'empat a Mollerussa, minut 54 i mig, Mollerussa 1, Grama 1.
1: Anem cap a Cornellà, Manresa, aquí com està el partit de la segona part, Carlos de Frutos?
14: Estem al 8 de la segona, Ricard, i ha estat a punt de repetir-se el guió de la primera meitat, ja que el Manresa al minut 4 ha estat a punt de marcar el 0-2 en una gran contra culminada per Momo i que ha comptat amb la gran resposta del porter Isaac Vila, que ha evitat el segon gol Bagenc. També és veritat que el Cornellà segueix intentant-ho i novament l'incombustible Marc Fernández l'ha tingut amb una volea que s'ha perdut lleugerament per sobre del travesser. Estem al minut 8 i mig de la segona, el municipal de Cornellà, Cornellà 0, Manresa 1.
1: Anem cap a Can Anglada, Terrassa, Sant Cristóbal, Europa B, aquí com està la segona part, Daniel Melgar?
6: Pues el partido está muy, pero que muy alborotado, ¿eh? El San Cristóbal que no se basta con el 2-0, que busca el tercero, y el Europa B que quiere puntuar al menos y esperar un milagro que pasen en Vilanova y en Mollerussa, que por ahora no le están yendo las cosas a su favor. Ataca el Europa B, la defiende fantástica Adrián Alsina, el delantero del San Cristóbal, que protege la pelota en tareas defensivas. Será saque de puerta para el conjunto parroquial. 8 de la segunda, o lo que es lo mismo, 53 de partido aquí en Terrassa. San Cristóbal 2, Europa B 0.
1: ¿Alguna novetat al Nou Miramar, l'Escala Lleida, Jordi Tarragó?
7: Doncs sí, Ricard, apreta una miqueta més el Lleida, que n'ha tingut dos de clares, dos grans aturades de Joan Amorilla, però tot segueix igual. L'Escala 3, Lleida 1.
1: Anem a l'alumne sobrés, Vilanova, canvi de led, que podem destacar, Fede Carrascó.
15: Estem al minut 11, lo destacable és que s'han produït dos canvis, un a les fines del Vilanova, que ha entrat Fordín per Torrents, que estava lesionat, i un altre al canvi de led, que ha entrat Saïd per Ramoneda. I al minut 3 ha tingut una molt clara Derek per part del Vilanova, però l'ha xutat massa creuada i ha sortit fora. Minut 11.
3: Gol, del Barbastro al Narcís Sala.
4: Campus López Adán. Formación a través de los valores del fútbol.
3: Pilota a l'àrea, centrada lateral. Quan semblava que el Barbastro no tenia forces, doncs pilota a l'àrea, com deia, apareix Gavarre i l'empuixa amb el cap a Bocajarro. La marca el Barbastro, 0-1, s'avança, es fica de ple amb la salvació. Partit, arribem, falten 3 minuts per arribar al 45 de la segona meitat. Sant Andreu 0, Barbastro 1.
1: Ara mateix el Barbastro suma 43 punts i es salvaria, com diu el Rubén Martínez. Amb 42 estarien Olot i Castelló B, però la plaça de play-out seria pel Castelló B.
16: Gol del Rubí a Can Rosés.
4: Campus López Adán, 25 años formando personas a través del fútbol.
16: Quan el partit s'estava morint, quan el partit estava acabant, una jugada de certs rebots a l'àrea del Prat que acaba rematant Eric Castillo, que ha entrat a la segona part. S'avança el Rubí al minut 90. Rubí, 3, Prat, 2.
1: 3 punts molt importants per la permanència pel Rubí i el Prat, que quedaria descabalgat de la lluita per l'ascens directe.
10: Gol! El segon del Vilassar, Xevi Ramon.
4: Campus López Adán. Tècnica, tàctica i, sobretot, formació.
10: Bona jugada del conjunt del Maresme després d'un inici espectacular del Ton en aquesta segona meitat. Pilota a peus de Pol Rivera, que després d'una gran jugada individual de dos driblings engalta un xut creuat a l'arrel del pal, lluny de l'abast del porter David Aroca. Al minut 12 de la segona meitat, el Xevi Ramon arriba al segon. Vilassar 2, Ton 0.
1: Ens queda visitar Nou Barris, Muntanyers a Vic, amb urgència, Àlex Gómez. Àlex?
0: Sí, el municipal de Nou Barris ja minut 58 i ha estat a punt de marcar la Muntanyers. Ha sigut el Hachi Tiam, el davanter centre, i una aturada espectacular del porter del Vic. Ha evitat el primer del conjunt local, que està sent millor en aquest inici de la segona meitat. Vic, que ara sí que s'hi ha d'anar en busca de la victòria, si no vol descendir de manera matemàtica, però com dèiem, de moment està sent millor la Muntanyers en aquest inici de la segona meitat. Minut 57 aquí a Nou Barris amb aquest Muntanyers a 0, Vic 0.
1: Y por último, Fonteta, Sardañola Perelada, Fermín Prieto.
17: La mejor ocasión ha tenido el Sardañola, que ha estado a punto de hacer el tercero, minuto 59 de partido, y al travesaño un disparo de Javi López, el capitán del Sardañola, que ha estrellado el balón al travesaño de la portería, roto hasta el trasero de la portería con ese disparo que ha realizado el capitán del Sardañola, Javi López. Así pues, 59, camino del 60 de partido, Sardañola 2, Paralada 0.
18: Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área, ¡gol!
19: Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
20: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado? Volkswagen.
1: 10 minuts per les dues de la tarda. Estem pendents de si hi ha novetats a la tercera federació, en els nou partits que s'estan disputant, i posem ja el focus en els últims instants dels partits a la segona ref. Quan falta a Olot per al final del partit? Olot-València-Mestalla, Gerard Valls.
21: A Olot estem ja al temps afegit, 3 minuts afegit al col·legiat, se n'han complit ja gairebé 2. L'Olot segueix guanyant 2-0 i està a punt de certificar la permanència a la segona ref. Al minut 9...
1: A Sant Gregori, ara torno, Gerard, a Sant Gregori. Quin minut tenim, Jordi Prió?
2: A Sant Gregori es compleix ara el 91 i mig, se n'afegiran 6, per tant en queden 4 i mig. Tots han tancat aquí a Sant Gregori, al Torrent, amb un senyor que és la segona part del partit. Torrent 3, Barça Atlètic 1.
1: A l'Olímpic Egarenc, Terrassa, Reus Futbol Club Redis, sabem si ja tenim temps afegit. Josep Vidal, Toni García Bernardo.
12: Toni, sí, hace un rato ya que enseñaron el cartelón. Con 5 minutos de prolongación.
1: ¿Cuánto queda, Josep?
3: Un i mig.
1: Per acabar, eh? I el Narcís Sala, estem també amb temps afegit. Rubén Martínez?
22: Sí, temps afegit, queden 5 minuts. Ataca el Sant Andreu, la pilota a l'àrea. La Talbertito la posa al darrere, serà córner. Servei de la porteria pel Sant Andreu. Queden 5 minuts per arribar al final del partit. Sant Andreu 0, Barbastro 1.
1: Doncs màxima atenció a Olot i a Reus Futbol Club Redis, que més o menys acabaran pràcticament a la part. Gerard Valls, acaba o no acaba el partit a Olot?
21: Encara no acaba el partit a Olot. Instants finals, està a punt de xiular ja el col·legiat.
1: I a Terrassa, Josep Vidal?
3: No, dèiem que quedaven 3 i mig.
1: Ah, havien tès un i mig. Pues...
3: Sí, ara 2 i mig.
1: Doncs ens quedem a Olot. Olot, València, Mestalla. Endavant, Gerard Valls.
21: Doncs està atacant Olot, està a punt ja de pitar el col·legiat, la gent està ja ansiosa per saltar fins i tot dins el camp, els nens contentíssims, està a punt de ja xiular l'àrbit, de moment sembla que no ho fa, mira el rellotge, s'acarà davant del València Mestalla, festa grossa municipal, després d'una temporada en què en el municipal d'Olot, doncs mira, final del partit. Festa grossa municipal d'Olot, festa grossa al futbol català i al futbol gironí. La Unió Esportiva d'Olot seguirà un any més a la segona Real Federació. Merescudíssima victòria avui, patida i treballada. Salta ja tota l'afició dins del camp, invasió de camp i felicitat absoluta al municipal d'Olot. Com dèiem, l'Olot ha certificat una temporada extraordinària en què només ha perdut un partit com a local i això ja ha servit per aconseguir la permanència. El partit d'avui, sens dubte, a l'MVP li donem a Pau Salvans.
1: Ara tornarem, Gerard, a veure si podem escoltar algun protagonista amb calma i valorant aquest èxit de l'Olot, que de retruc fa que ara mateix equips com Sant Cristóbal, Mollerussa o Vilassar de Mar estiguessin allunyats de tot perill perquè només tindríem 3 descensos a la tercera federació. Ara en parlarem. Esperem també l'última comunicació amb Olot i les puntuacions. A l'Olímpic de Terrassa, Josep Vidal, Toni García Bernardo, Jesús Barón.
3: Doncs queda un minut i escaig perquè acabi el partit i és una festa del Reus Redis, per cert, sí. Dispositiu de seguretat especial perquè no salti la gent, no faci una invasió,
12: claro,
3: de camp, a camp contrari.
12: Esfuerzo de la megafonía del club para pedir que no salten. Eso lo viví yo el otro día en San Andreu, que también no se podía saltar.
17: I ja gol, en plural a Cornellà.
4: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
17: Ha capgirat en 5 minuts el tanteig, el conjunt verd, al minut 56. Centrada des de banda dreta, que el segon pal, absolutament sol, Marc Fernández, transforma en l'empat a 1, i ara fa escassament 30 segons, Santi Guzmán, amb una molt bona fuetada en cava dreta, va a l'esquerra de l'àrea, bat de xut creuat, el porter Quim Borràs, capgira el tanteig al Cornellà, Vicent de la segona, Cornellà 2, Manresa 1.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercero del San Cristóbal en Cananglada.
1: Autor y minuto, Daniel.
6: Gol de Adrià Alsina, minuto 62 de partido. San Cristóbal 3, Europa B 0.
1: Anem a Terrassa, Josep.
3: Doncs a punt d'acabar el partit, dèiem, aquest dispositiu, ja veig 5-6 operaris de seguretat col·locats davant de l'afició del Reus Redis amb l'objectiu de que no entrin al terreny de joc. Veurem si ho aconseguiran o no. Jo tinc els meus dubtes. Parlava el Toni del que vam viure al camp del Sant Andreu. Això és diferent perquè és a camp contrari, clar. I evidentment, doncs la gent del Terrassa vol evitar...
8: La poca gent del Terrassa, sí. Perquè...
3: Però volen evitar la invasió de camp, del seu propi camp...
1: Un segon, perquè ha acabat... Anem amb urgència. Marcos Serrano, ha acabat el partit a Can Rosés?
9: Ha acabat el partit aquí a Can Rosés amb un resultat de 3-2, partit molt igualat, que s'emporta els 3 punts l'equip local.
1: El millor del partit i l'àrbitre?
9: El millor del partit ha sigut el capità de l'equip local, Aitor Torres, i a l'àrbitre li donarem un 3-5.
1: Gràcies. Tanquem la comunicació. El Prat que diu adeu a les opcions d'ascens directe. El Rubí suma 3 punts molt importants per la permanència. Seguim a Terrassa.
3: Final del partit. Final del partit. El Reus Redis jugarà la promoció d'ascens a la primera federació. Estan intentant alguns aficionats la invasió de camp. Alguns ho aconsegueixen. Altres no. Celebració dels jugadors del Reus Redis damunt la gespa. És històric el que ha aconseguit aquesta entitat refundada que jugarà aquest playoff a la promoció de bronze, a la divisió de bronze del futbol espanyol, després d'aquesta victòria 0-1, ha guanyat per la mínima al camp del Terrassa en aquesta última jornada. Veig el Toni aproximant-se ja als protagonistes.
12: Sí, va costar, però bueno, en cualquier caso lo intentamos.
1: No hay prisa, Toni.
12: Vamos a ver, ya. Es que se han ido prácticamente al otro lado del campo, pero bueno. ¡Sandro! Bueno, un gol que vale una promoción.
11: Un gol que vale una promoción y algo histórico para este club y para este grupo. La verdad que nos lo merecemos por todo el año que llevamos y ahora pues a por los playoffs.
12: Hombre, la verdad es que habéis estado arriba prácticamente toda la temporada.
11: Sí, exacto. Este grupo está peleando por los puestos de arriba todo el año y yo creo que tenemos un precio más que merecido.
12: Oye, si culmináis, subir el año pasado, subir este...
11: Bueno, vamos a ir poco a poco. De momento vamos a celebrar lo que ya tenemos, que es el playoff. Y ahora vamos a ver a quién nos toca y a por el primer partido del sorteo.
12: Muchas felicidades.
11: Gracias.
12: Muchas gracias.
11: Gracias.
12: Pues mira, el autor del gol que hemos podido tener. Aquí hay abrazos entre todos los jugadores. Aitami. Juego con Aitami Pereira, jugador del Terrassa. ¿Emotiva la despedida hoy o es una despedida...?
23: No, nunca es el último día, nunca es el último día. El último día es cuando ya no podamos levantarnos ni respirar. No, para nada, para nada. Estoy con muchas ganas, con mucha fuerza. Esta es mi casa, la gente lo sabe. Ya son 5 temporadas aquí, soy un Egarés más. Y bueno, el cariño de toda la gente es recíproco porque siempre hemos tenido mucho respeto por ambas partes y creo que eso es vital para este deporte y te digo, y con muchas ganas, con mucha fuerza.
12: Muy bien, pues me alegro. Hoy un partido dignísimo.
23: Sí, cuando nos ponemos la camiseta del Terrassa hay que salir siempre a ganar y hoy no nos jugábamos nada, pero la imagen para este club, para esta afición, para esta ciudad es siempre muy importante y también da pie a seguir continuando.
12: Le decía yo a tu entrenador, Aurelio Alsina, de una buena temporada le ha faltado un poquito para ser excelente.
23: Sí, te digo, al final son temporadas muy largas. Sí es verdad que cuando mantienes un equilibrio y una estabilidad, pues te da para llegar al final. En este caso a nosotros no nos ha dado. Pero bueno, nos levantaremos y lo volveremos a intentar porque nosotros nunca nos rendimos.
12: Y hoy árbitros paisanos, canariones.
23: Sí, árbitros paisanos, ha estado bien a la altura del partido. Ha sido un partido muy bonito cuando es la última jornada y a veces es al principio donde no te juegas nada. Hoy ha sido un partido de play-off. Y ha estado muy disputado, hemos dado la cara y con eso nos quedamos.
12: Pues gracias, felicidades y a seguir.
23: Vale, muchas gracias, un saludo.
12: La verdad es que...
1: Toni, ahora volvemos de inmediato porque tenemos novedades importantes. Hay gol en Fontetas, Fermín Prieto.
17: Sí, gol del Peralada que marca el 2-1, 68 de partido. Marca Gerard Caixas para el Peralada y para poner emoción en el encuentro, Sardañola 2, Peralada 1.
24: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Escala al Nou Miramar.
25: Campus López Adán, formación a través de los valores del fútbol.
24: passada l'espai per Adri Expósito, que té tot el temps de pensar, de preparar-se i de veure com Sanko, que havia entrat al camp feia pocs minuts, arribava per darrere, passava la mort, i quart gol de la temporada pel jugador de 30 anys, per Sanko Javi, minut 24 d'aquesta segona part, l'escala 4, Lleida 1.
1: A veure, anem a Sant Gregori. Ha acabat el partit, Torrent Barça Atlètic, Jordi Prió.
2: Sí, ha acabat el partit, Ricard. Ja fa uns minuts que han abandonat els jugadors al terreny de joc amb el conegut Torrent 3, Barça Atlètic 1. Un partit molt, molt discret pel Barça Atlètic, tot i jugar-s'hi les possibilitats de promoció d'ascens. Un Torrent que acaba de forma molt digna la temporada a casa, tot i que serà equip de tercera federació. I com diem, 3-1 aquest Torrent Barça Atlètic.
1: El millor jugador del partit, Jordi?
2: Doncs li donarem, tot i que el partit ha sigut espès del Barça Atlètic, li donarem a Toni Fernández. Segurament amb el golaç ha posat el raig d'esperança per l'equip visitant, pel conjunt de Giuliano Belletti, i ha tingut bastant d'empenta, ha sigut el que ha intentat tirar del carro.
1: Doncs Jordi Prió, que mereix un carrer, una avinguda i una plaça a Reus, segurament, i també al seu poble. Moltíssimes gràcies, Jordi, una forta abraçada i fins la propera.
2: Una abraçada, bon dia.
1: El Narcís Sala ha acabat el partit, Sant Andreu Barbastro, Rubén Martínez.
22: Correcte, final del partit, el Barbastro que ha aconseguit la victòria gràcies al gol al tram final de Gerai, el conjunt a Aragonès, el Barbastro, que s'ha salvat, manté la categoria, està celebrant ara mateix amb el centenar d'aficionats a un racó del Narcís Sala, el jugador del Sant Andreu, que estan fent la volta d'honor amb el trofeu de la segona federació. Acaba la temporada del Narcís Sala, es salva el Barbastro, li donarem el millor jugador del partit al porter del Sant Andreu, a Raül, que en aquest empat, en aquesta victòria del Barbastro, ha evitat diversos gols del conjunt visitant, i al l'àrbitre Cándido Jesús Rodríguez li donarem un 3 sobre 5.
1: Gràcies, Rubén. Tanquem la comunicació amb el Narcís Sala. Reciclem de les 12 el que més ens interessava, el triomf de l'Olot, que passa, doncs, o deixa passar un pla secundari la resta de marcadors d'equips que estaven implicats en aquesta zona. Ha guanyat l'Olot, Olot 2, València Mestalla 0, l'Olot és equip de segona ref la propera temporada. Per tant, el del Barbastro perdia valor, encara que pel Barbastro és molt important, perquè també ha guanyat el Castelló B, i per tant es salva, el Castelló B és l'equip que jugarà la plaça de play-out. Sant Andreu 0, Barbastro 1, el Terrassa acaba temporada perdent 0-1, el Reus Futbol Club Redis serà el català que ens representarà juntament amb el Cuià Poblense i l'Eti Balears en aquesta promoció d'ascens a la primera federació. Ha acabat també el Torrent 3, Barça Atlètic 1, i a la Lliga Elite ha acabat el partit entre el Rubí i el Prat 3-2, el Rubí que podrà seguir lluitant per la promoció d'ascens i el Prat no podrà accedir a les places d'ascens directe. Ens queden les segones parts i una part molt important de programa amb la tercera federació que ha de definir, i ja sabem coses, que l'Olot no baixa, per tant, 3 seran els descensos de la tercera federació, a no ser que pugin, a part del Manresa, més equips, o al equip que ens representi a la promoció d'ascens a la segona federació. Una pausa i continuem, 2:03 de la tarda.
5: Club Esportiu Júpiter, història centenària del futbol català. Visita l'exposició dels 117 anys dels colors gris-grana a Montjuïc, al Museu Olímpic de l'Esport, fins al 7 de juny. Fotografies, equipacions, trofeus, objectes, rememora més d'un segle de vida a les pantalles tàctils, escuts, estadis. Consulta horaris i preus al web museuolimpicbsn.cat. Socis del club, entrada gratuïta. Club Esportiu Júpiter, testimoni viu del futbol a Barcelona i a Catalunya.
1: A veure, que anem a dir-li adeu de seguida al Jesús Barón. Ha començat el partit de primera, Celta 0, Elche 0, i el de segona, Racing de Santander 0, Huesca 0. Els dos forma part de la travessa del cap de setmana. Vinga, per poder dir-li adeu al Jesús Barón, Josep Vidal.
7: Sí, bueno, sembla que el Toni està amb la celebració del Reus, que té algun protagonista.
1: Doncs endavant, endavant.
7: Sí, anem primer, sí. I després
13: Jesús. Estic con Marc Carrasco, mientras hacen una foto, una de las miles fotos que se están haciendo, ahora con el fotógrafo oficial del club. Bueno, ha sido una persecución incansable, Marc. Felicidades.
14: Muchas gracias.
13: Falta un paso importante.
14: Bueno, esto ya es un paso de la hostia, la verdad. Para nosotros, seguramente hace no sé cuántos años perdimos a nuestro Reus. Era sí. Impensable estar en esta situación. Empezamos hace 5 con este proyecto en segunda catalana.
13: Tremendo,
14: era impensable estar aquí ahora a disfrutar muchísimo de toda esta gente, de esta masa social.
13: Se han comportado, han animado, nos han saltado.
14: Es que tenemos unos jugadores de casa increíbles, una afición espectacular. No podemos pedir nada más. Ahora a disfrutar de este éxito, porque ya lo es. Sin haber entrado ya era un éxito absoluto. Ahora más, ahora vamos a pelear al máximo.
12: Nervios de acero, he dicho yo durante el partido, porque con el empate, madre mía, he pedido hasta que os pusieran una guindilla, porque digo, mira que jugar con el empate, cuando el Barça Atlético la semana pasada marcó dos goles en el 97 y el 99.
14: Las últimas jornadas ya sabes que es un caos, que pasan muchísimas cosas y lo importante es tener esa responsabilidad, esa determinación para esperar nuestro momento, para pelearlo, para no perder los nervios en muchos momentos. Muy contento.
12: ¡Qué lección! Bueno, adiós, gracias. Me lo han robado.
1: Secuestrado, venga, pues aprofitem amb el Jesús Barón, Josep, que sí, ens hem de concentrar a la tercera.
7: Amb el resum, victòria d'ofici del Reus Redis, que és veritat que ha especulat en alguns moments del partit, però al final ha fet la feina i promoció merescudíssima per la temporada que ha fet, Jesús.
0: Sí, primero partido muy digno del Terrassa, que creo que se le puede achacar poco, ¿no? Porque al final no se jugaba nada, pero creo que ha sido un digno rival, creo que lo ha intentado hasta el final. Y menciona aparte al Reus, ¿no? Reus Redis, perdón. Quiero acabar como he iniciado el programa, es decir, dándole la gran parte del mérito o mucha parte.
4: Campus López Adán, 25 años formando personas a través del fútbol.
10: Al minut 72 de partit, el jugador Puba, que ha entrat des de la banqueta, ha aprofitat una errada de la defensa badalonina i ha fet un xut al pal a baix que ha batut Casson. Arriben ara al 75-15 per la finalització. Guanya el Badalona. Badalona 3, Hospitalet 1.
15: Gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Al tercero de la Salche y Ramón.
4: Campus López Adán. Técnica, táctica y, sobre todo, formación.
15: La jugada per banda dreta passada de mort enrere per a Hugo Torondel, que amb un xut també creuat ajustat a l'arrel del pal sentencia el partit per al conjunt del Maresme. 75 de partit, 30 de segon, el Xevi Ramon, Vilassamar 3, Tona 0.
1: Ara seguim amb el Jesús, però han acabat els 3 partits de la primera federació, important per Sabadell, Gimnàstic de Tarragona i Europa. Aquests són els marcadors finals. Joventut Torremolinos 3, Atlètic Madrileny 1, derrota de l'Atlètic Madrileny. Villarreal B 1, Hércules 0, el Villarreal B que està en la lluita amb l'Europa, ha guanyat. I Teruel 0, Tarazona 0, el Tarazona que està en la lluita per la permanència, doncs és un empat i no és el pitjor resultat per al Gimnàstic de Tarragona. Seguim amb el Jesús, endavant.
0: No quiero quitar mucho tiempo, que está el carrusel hoy que arde. Simplemente mi admiración absoluta a Marc Carrasco y a todo lo que ha construido con este equipo. Felicitaciones al Reus y ojalá pues tengamos el año que viene otro equipo catalán más en Primera Federación. Gracias a todos y que lo disfruten.
7: El millor jugador del partit, Xavi Jaime, del Reus Redis. I des d'aquí ens despedim. El Toni segurament tindrà algun protagonista després. Des d'aquí, a l'àrbitre, també el senyor Héctor Bouzas Laconti, el canari que ha xiulat el partit. Arbitratge correcte, 4 sobre 5, i ens acomiadem amb aquesta classificació per la promoció d'ascens del Reus Redis. 0-1, ha guanyat a Terrassa.
1: Doncs li farem un foradet, al Toni García Bernardo, perquè de seguida ens entrarem, insisteixo, amb el desenllaç de la Tercera Federació i ens queda encara una comunicació amb Olot. A Can Anglada hi ha hagut incidència, hi ha hagut una expulsió, Daniel Melgar?
16: En el 63 de partido, para poner en contexto a los oyentes, estamos en el 76. Ha habido incidencia, ha habido expulsión por doble tarjeta amarilla a Guillem Hernández, más bien un manotazo en la cara, que no se señaló como falta, pero sí que lo vio el colegiado, y acabó expulsando al 6 del San Cristóbal. Desde ese momento el conjunto de Cristian García está jugando con un hombre menos. Ahora hay una nueva amarilla para Carlas Segura, el guardameta del San Cristóbal, en este caso por perder tiempo, ¿eh? Es la quinta que ve un jugador del San Cristóbal por una que ha visto un jugador del Europa B, Aimán, en la primera mitad, 77 de partido en Can Anglada, San Cristóbal 3, Europa B 0.
1: Hem donat els finals de primera federació a segona ref, els partits que no teníem persones desplaçades però que estàvem seguint el marcador, ja han acabat tots, no tenen transcendència per la classificació dels equips catalans, com dèiem. Andratx 3, Atlètic Lleida 0, Illes Pitiüses 3, Poblense 1, Castelló B 4, Girona B 2 i Porreres 0, Alcoyà 0.
6: Oficinas Generales de la Lógica, dígame.
18: Hola, tengo un problema gordo y esperaba que la lógica me ayudara.
6: Usted dirá.
18: Pues mire, me han ocupado la casa y no entiendo nada. Me dicen que como es mi casa de la playa, pues que no tengo fácil recuperarla.
6: Uy, es que para eso la lógica no actúa, ¿sabe usted? Es que está liada con unos exámenes de filosofía.
19: Si ocupan tu casa, puede que la lógica no esté contigo, pero Pelayo sí está. Seguro de hogar con garantía antiocupación. Infórmate en cualquier oficina Pelayo.
1: Anem a situar la tercera federació, esperant tancar Terrassa i Olot, l'Olot que ha aconseguit la permanència. Comencem per Mollerussa. Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, Marc Perelló, com està el partit?
20: Doncs molt igualat, sense masses ocasions, sense massa moviments a les àrees tant del Mollerussa com de la Grama, però amb un Mollerussa que al mig del camp s'intenta fer amb la pilota i sobretot a les bandes intenta fer mal la Grama, sobretot a la banda esquerra on hi ha Ivan Julián i ara hi ha entrat Eric. Ha entrat Eric en el lloc de Padillo, el Mollerussa, que com heu comentat, que després de la victòria de l'Olot sap que certifica la permanència, i una Grama que va pel segon, i el Mollerussa ara mateix és defensa. Minut 80, pràcticament 81, a Mollerussa, Mollerussa 1, Grama 1.
1: Doncs empat a una Mollerussa, anem a Can Anglada, Sant Cristóbal 3, Europa B 0, aquí no hi ha culo, no? Daniel Melgar, d'aquí al final poques coses poden canviar.
21: Para nada, Ricard, mira que la Europa B le está poniendo ganas, le está poniendo empeño, le está poniendo velocidad, pero no hay forma de que el conjunto de Josep María de Gené encuentre la portería de Carla Segura. Ha tenido un lanzamiento al travesaño hace unos 10 minutos aproximadamente, pero no ha llegado nada más allá. El Sacristóbal que no está sufriendo para nada. Ahora la afición aclama a Jordi Ranera, el dorsal número 7, que se retira del terreno de juego, ha hecho un auténtico partidazo. Y entra en su lugar Marc Río. Última sustitución por parte del San Cristóbal, 79 de partido aquí en Caranglada. San Cristóbal 3, Europa B 0.
1: El San Cristóbal, un altre dels equips que es beneficia del no descens del Olot a la tercera federació, o que quedés en pauses i hagués ocupat la plaça de playa. Bones notícies també per Caranglada. A Cornellà, el Cornellà ha estat capaç de capgirar el marcador i opta de nou al subcampionat. Carlos de Frutos.
25: Així és, opta el subcampionat, però alerta perquè el Manresa vol l'empat en aquest minut final. Just després del segon gol del Cornellà, Momo ha tingut el 2-2 en 1 contra 1 davant del porter Isaac Vila. Novament excel·lent el porter del Cornellà. I fa escassament 30 segons, un altre il·lustre veterà, David Batanero, que acabava d'entrar sota el terreny de joc, ha enviat amb la seva qualitat habitual una pilota a la creueta dreta de la porteria del Cornellà. Vol el 2-2 al Cornellà, el Manresa, de moment domina el Cornellà, Cornellà 2, Manresa 1.
1: Anem a Nou Barris, Muntanyesa, Vic, quan ha marcat l'Oscar al camp del Racing de Santander, partit de segona A i de travessa, Racing de Santander 0, Huesca 1. Dèiem, anem a Nou Barris, Muntanyesa, Vic, Àlex Gómez.
26: Doncs a Nou Barris, minut ja 82 de partit, de moment que no es mou el marcador, ha tingut una bona jugada al Vic, una falta directa de Nil Garrido, que s'ha anat fregant el pal de la porteria, defensada per Eric Fernández. El Vic està buscant aquest gol en busca dels 3 punts i de reenganxar-se a la lluita per la permanència, quan compta ara perquè ho intentava la Muntanyesa, però ha reforçat bé la defensa del conjunt visitant, com deia, minut 83 de joc aquí a Nou Barris, amb aquest resultat sense gols, Muntanyesa 0, Vic 0.
1: Amb aquest resultat el Vic perdria la categoria aquest matí, i Cerdanyola, perquè Cerdanyola i Canvi de Lets s'han d'enfrontar a l'última jornada i algú dels dos ha de puntuar. Cerdanyola, Perelada, Fontetes, el marcador està apretat, Fermín Prieto.
25: Minuto 82 de partido, l'ha tenido el Cerdanyola para poder marcar el tercer gol, sigue el resultado apretado, como bien dices, Cerdanyola 2, Perelada 1, que no se está jugando el Perelada nada, pero le está poniendo ganas al partido.
1: I el Xevi Ramon, el Vilassar de Mar, igual que a Can Anglada i al municipal de Mollerussa, Mollerussa i Sant Cristóbal, un equip que amb el no descens del Olot certifica la seva permanència. A més, està guanyant clarament Héctor Torreblanca.
27: Doncs mira, Ricard, perquè just deia gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de la Unió Esportiva Tona, el Xevi Ramon.
28: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
27: central interior de l'àrea, pilota al segon pal i Eric Vilanova amb cama dreta creua la pilota lluny de l'abast del porter Biel Escribano, impossible pel porter de la Unió Esportiva Vilassar de Mar. 82 de joc al Xevi Ramon, Vilassar de Mar 3, Tona 1.
1: I anem a Badalona, Badalona Hospitalet, Antonio Gómez.
2: Està intentant l'Hospitalet marcar el segon per posar picant el que queda de partit, però la contra del Badalona ha sigut molt perillosa, la Rosa ha tingut el quart. Arriben ara al 83 del partit, guanya el Badalona, Badalona 3, Hospitalet 1.
1: I passem per Vilanova, on està perdent el canvi de let, que ho feia tota l'última jornada, i el Vilanova, que podria assegurar-se ja plaça de promoció d'ascens. Aquí com està el partit, Fede Carrascó?
3: Minut 40 de la segona part, així del minut 85, Vilanova 1, canvi de let 0. El canvi de let ha fet un pas endavant, però el que ha tingut unes millors oportunitats ha sigut el Vilanova, un parell d'oportunitats que no han entrat per molt poc. Minut 85, Vilanova 1, canvi de let 0.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, es fica el partido, Ospi.
8: Campus López Adán, formación a través de los valores del fútbol.
2: Deixaven la connexió en un córner, el córner picat al primer pal, i Pelé, que avança la defensa del Badalona i Becat, fa el segon de l'Ospi. Minut 84 de partit, reacció de l'Ospi, Badalona 3, Ospi 2.
1: Doncs emoció també al municipal de Badalona per al subcampionat, per al puntet que necessita l'Hospitalet, encara que mentre la Fundació Esportiva Grama no guanyi, ja l'Hospitalet, malgrat la derrota, s'asseguraria presència a la promoció d'ascens. Et demanen pas des d'Olot, Olot València Mestalla, l'Olot que ho ha aconseguit, seguirà segona ref. Endavant, Gerard Valls.
9: Doncs sí, Ricard, estem ja aquí a la zona de vestuaris amb Sergi Marcillo, lateral avui dret de la Unió Esportiva Olot, perquè ens faci una mica valoració del partit i sobretot de la temporada. Felicitat absoluta, no, Sergi?
11: Sí, felicitat absoluta. Sabíem que era un partit clau i aquest equip es mereixia guanyar per com anava la temporada, i molt contents per l'objectiu que s'ha aconseguit.
9: Olot, un projecte molt ambiciós, un projecte amb gent de casa. Qui més que ho representi que tu, Sergi, una persona que ha passat per gairebé tot el futbol base, si no corregeix-me, com és per tu aquest sentiment i com el transmetes als teus companys i a l'afició?
11: Bueno, sí, són 20 anys ja vestint aquesta samarreta, defensant aquests colors, molt content a poder aconseguir això amb l'Olot, és casa meu, ho considero com una família i a per més, l'any que ve tornar-hi, aquest any s'ha aconseguit l'objectiu i l'any que ve volem més. Aquesta plantilla està feta per més i volem més.
9: Doncs deixem ja Sergi que vagi a celebrar amb els seus companys aquesta matinada tan especial per l'equip de la capital de la Garrotxa. Un plaer, Sergi, moltes gràcies. Doncs com he dit ja, l'Olot ha certificat la permanència. Si vols passem ja una mica amb com ha anat el partit i el millor jugador, Ricard.
1: Endavant, Gerard, endavant.
9: Doncs no podem no donar-li el millor jugador del partit a Salvans, que ha estat un autèntic punyal per banda dreta, ha aconseguit el primer gol, ha començat la jugada del segon gol, un fitxatge que sens dubte ha canviat la cara en aquesta segon tram de temporada al conjunt de la Garrotxa. El col·legiat del partit també ha estat bastant correcte, no ha tingut cap incidència destacable i li posarem un 4 sobre 5. Felicitat absoluta, com bé dic, al municipal d'Olot, correderes per aquí als vestuaris, abraçades, cares d'enorme felicitat, ho han patit, ho han suat, però han aconseguit fer-ho. Des del municipal d'Olot, això és tot. Moltes gràcies, Ricard.
1: Gràcies a tu, Gerard Valls. Feina magnífica la feta pel nostre company avui des del municipal i, a més, portant bones notícies, que sempre és de grei. Olot 2, València, Mestalla 0. A l'Olot segueix a la segona federació.
17: La teva instal·lació esportiva al barri d'Horta es diu Fem Horta.
23: Piscina, sala de fitness, solàrium, entrenament funcional a l'exterior, activitats dirigides, cycling, spa, activitat aquàtica per a totes les edats...
17: I molt més per tornar a la teva rutina, per tornar al teu benestar.
23: Fem Horta, al carrer Feliu i Codina 27.
17: Entra a hortaesportiva.cat i informa't.
1: I vinga, tanquem també el partit màster. Em diuen que ja tenim una darrera comunicació preparada amb el Toni García Bernardo abans de centrar-nos del tot ja a la tercera federació. Toni, endavant.
4: Teníamos.
1: Ah.
4: Le agradezco mucho a Alberto Benito los 5 minutos largos que me ha esperado, pero claro, la celebración en el vestuario era inminente y no ha podido ser.
1: Bueno.
4: En cualquier caso, hemos vivido lo mejor de esta victoria del Reus.
1: ¿Crees que hay alguna posibilidad de algún protagonista o cerramos definitivamente?
4: Pues yo creo que podemos cerrar.
1: Pues cerramos.
4: Porque digo que he estado en la puerta del vestuario y claro, es una locura.
1: Imagino. Además, hemos escuchado largo y tendido a Marc Carrasco, uno de los grandes artífices. Exacto. Y tendremos tiempo esta semana de hablar del éxito del Reus Fútbol Club Redis a las puertas ya del sorteo. Muchísimas gracias, Toni, y un fuerte abrazo, compañero. 2:00 p.m, 20 minuts. Tanquem Terrassa definitivament i ja el focus posat sola i exclusivament a la tercera federació. Anem a fer una altra ronda per saber com tenim els partits. Obrim per Mollerussa. Mollerussa, Fundació Grama, per Perelló.
5: Gol de la Fundació Esportiva Grama Municipal.
10: Campus López Adán. 25 años formando personas a través del fútbol.
5: Una centrada de Marc Antres a la banda esquerra i un seguit de rebots. Després, el segon pal i el més llest de la classe, Manuel Martínez, de cap, que fa el gol de la grama al municipal de Mollerussa. Gol de la grama molt celebrat per la banqueta de l'equip que dirige Roberto Morales. S'avança la grama, minut 90, i ja en l'afegit de Mollerussa, pendents de l'afegit, Mollerussa 1, Grama 2.
1: Doncs això canvia, no el futur del Mollerussa, que amb un puntet menys, estava empatat, ara perd, continua amb la permanència perquè l'Olot s'ha salvat, però atenció a l'Hospi, perquè ara perdent podria perdre aquesta plaça en benefici de la Fundació Grama, que se li ha posat a 3 punts i té el gol a veres particular amb l'Hospi guanyat. Anem a Can Anglada, Sant Cristóbal Europa B, només resta per certificar el final del partit. Daniel Belgar, queda mucho para el final.
12: Gol, San Cristóbal, que la sentencia del todo.
10: Campus López Adán, técnica, táctica y sobre todo formación.
5: Hubo expulsión al guardameta del Europa B, a Damián Ferrando. El Europa B se quedó sin sustituciones, se tuvo que vestir de guardameta improvisado Marc Anglès. Aguantó, paró la falta que lanzó Héctor Parrado, pero en el rechace fue Salva Torreño, la mandó al fondo de las mallas con la testa. 89 de partido en Terrassa, finiquitado el encuentro. Sant Cristóbal 4, Europa B 0.
1: Avanço als companys, com ja havíem fet amb la trobada prèvia, que quan acabin els partits, doncs certificar el final, el resultat, les puntuacions, i tancarem, perquè tenim 9 partits i estarem clarament fora de temps. Cornellà, Manresa, Carlos de Frutos.
25: Doncs minut 90 ja al municipal de Cornellà, estem en el primer dels 6 minuts d'afegit que ha decretat Teruel Soler, i continua guanyant el Cornellà per 2-1. El Manresa ho segueix intentant, però està gestionant bé aquesta recta final al quadre verd i està cada cop més a prop d'assallejar la victòria. Insistim, 91 de partit, Cornellà 2, Manresa 1.
1: A Badalona l'Hospitalet ha entrat en perill, podria puntuar perquè està 3-2, però la Fundació Grama se li ha posat a tir. Badalona l'Hospitalet, com tenim el partit, Antonio Gómez?
13: Sempre que ha arribat la notícia del gol de la grama a la banqueta de l'Hospitalet, i l'Hospitalet està buscant insistentment l'empat. I el Badalona, la contra, ha tingut dues molt clares. 2 minuts per sobre del 90. Ha donat 5 l'àrbitre, queden 3 per la finalització. De moment, guanya el Badalona. Badalona 3, Hospit 2.
1: A Nou Barris, alguna novetat en el muntanyer Sabí, Calés Gómez?
10: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
5: En una de les últimes jugades, una pilota penjada dins l'àrea, no sé qui ha rematat perquè hi havia molts homes dins l'àrea, però un cop de cap caso per a Eric Fernández per posar el gol del conjunt visitant en el 93 gairebé de partit. Marc Albiz, quin 3 punts importantíssims per la permanència, per la lluita. Minut 93, Muntanyesa 0, Vic 1.
1: El Vic ara no descendria en aquesta jornada, estaria amb 32 punts, i si és capaç de guanyar l'última i empatessin, tal, si tot continua com ara, empatessin el Cerdanyola i el canvi de LED que s'enfronten entre si l'última jornada, el Vic podria salvar-se. Anem cap a Cerdanyola, Fonteta, Cerdanyola, Perelada, Fermín Prieto.
25: El Peralada, minuto 92, empata el Peralada al 2-2.
0: Campus López Adán, porque el fútbol es formación.
25: Marca el Peralada al 2-2 en una jugada jarro de agua fría para el conjunto local, para el Sardañola, que ve como le empatan el partido. Empata Denis Pinar, que ha marcado el empate a 2 en el minuto 92. Sardañola 2, Club de Fútbol Peralada 2.
1: Doncs ara cedeix la seva posició al Vic, eh? El Vic és el tercer per la cua, el Sardañola el segon. Segueix igual de transcendent al partit del proper cap de setmana al camp del Molí, davant del camp Vidalet. El Xevi Ramon, alguna novetat en el Vilassatona? Héctor Torreblanca?
27: Doncs que el Tona està buscant aquest 3-2 per ficar-se dins del partit. Estem ja al temps afegit. El Vilassar contracop n'ha tingut alguna per sentenciar i fer el quart, però de moment el marcador no es mou. 93 de partit, anirem fins al 95. El Xevi Ramon, Vilassar, Mar 3, Tona 1.
1: I a Vilanova, alguna novetat en el Vilanova camp Vidalet? Fede Carrasco?
7: Acaba de finalitzar el partit amb la victòria del Club de Futbol Vilanova. Per tant, ens la jugarem a l'últim partit al camp de Lleida si la Grana acaba guanyant com està guanyant ara la Noia Bussa.
1: Vilanova 1, canvi de 0, el millor del partit i l'àrbitre, Fede?
7: El millor, Selma, del Club de Futbol Vilanova. I l'àrbitre ha estat molt bé. Sí.
1: Doncs gràcies, Fede. Tanquem la comunicació amb l'alumne Sobrés. Vilanova 1, canvi de led 0. El Vilanova suma ja 53 punts. Ara veurem com acaben el partit de la Fundació Grama i de l'Hospitalet. Primer partit de tercera que acaba. Vilanova 1, canvi de led 0.
14: Su vivienda en el Prat?
15: Periáñez.
14: Su parking en el Prat?
15: Periáñez.
14: Su local comercial en el Prat?
15: Periáñez.
14: Su nave industrial en el Prat?
15: Periáñez.
14: Su terreno en el Prat?
15: Periáñez.
14: Periáñez, su solución inmobiliaria en el Prat. Compra, venta y alquiler.
15: La gestión inmobiliaria de calidad tiene un nombre. Periáñez.
14: Periáñez.es, su portal inmobiliario en el Prat de Llobregat.
1: 2:00 p.m, 26 minuts, ja estem buscant els finals de la tercera federació en aquesta penúltima jornada. Tenim un, Vilanova 1, canvi de led 0. El municipal de Mollerussa acaba o no acaba el partit, Marc Perelló?
16: Ara final del partit. A Mollerussa, victòria de la Fundació Grama, gràcies al gol final de Manel Martínez, el millor jugador del partit, que lo dèiem al mateix Manel, que dona un gol important per a la Fundació Grama i l'àrbitre de l'encontre, Salvador Morlos Monge. Li donem un 3/5 en un partit que, tot i la derrota al Mollerussa, gràcies a la, també pel fet de la victòria de l'Olot, certifica la permanència a la tercera federació.
1: Gràcies, tanquem la comunicació amb Mollerussa. Aquesta setmana al Catalunya Futbol serà hora de fer moltes valoracions dels equips que ja han aconseguit els objectius de la tercera ref. Un altre final, doncs, Mollerussa 1, Fundació Grama 2. Acaba Can Anglada, Sant Cristóbal Europa B, Daniel Melgar.
18: Así es, Ricard, final del partido. El San Cristóbal gana por 4-0 el Europa B, certifica la permanencia y, si quieres, vamos con las puntuaciones.
1: Adelante.
18: El mejor del partido se lo vamos a dar a Adrián Alsina, el dorsal número 9 del San Cristóbal, partidazo de él, que culminó con un tanto. Y al colegiado, al señor Curiel Riga, 4/5. Muy correcta su arbitraje.
1: Gracias, cerramos la comunicación con Can Anglada, con Daniel Melgar. San Cristóbal 4, Europa B 0, l'Europa B no li dona per jugar la promoció. El San Cristóbal salvat al municipal de Cornellà, Cornellà-Manresa. Acaba el partit, Carlos de Frutos.
25: Doncs ara mateix, Ricard, finalitza el partit al municipal de Cornellà amb el resultat de Cornellà 2, han valgut els gols de Marc Fernández i Santi Guzmán, Manresa 1, gol de Pafta. Justa victòria al Cornellà, que ha fet molt més per aconseguir els 3 punts davant un Manresa que, evidentment, també el dia ha posat difícil. Pel que fa a les puntuacions, el millor del partit, l'incombustible Marc Fernández, al mitja punt del Cornellà. I pel que fa referència al col·legiat, Teruel Soler, li donem un 3.
1: Gràcies. Tanquem la comunicació, Carlos de Frutos, amb el municipal de Cornellà. Cornellà 2, Manresa 1. Acaba l'escala, no Miramar, l'escala Lleida. Jordi Tarragó.
22: Doncs sí, Ricard, ha finalitzat el partit amb el resultat de l'escala 4, Lleida 1. Li han valgut els gols a l'escala d'Omaro Trawali amb un doblet d'Adri Expósito i de Sanco per part del Lleida. Ha marcat León. Partit bonic, partit agradable de veure, i últim aquí al Nou Miramar aquesta temporada. L'àrbitre de l'encontre, brillant, el senyor Marcos Hernández Quintero, cap incidència del joc, i donem un 5/5.
1: I el millor jugador del partit?
22: I el millor jugador del partit, Adri Expósito, dos assistències i un gol, un dia més a l'oficina per aquest tros de davanter de Futbol Club L'Escala.
1: Gràcies, Jordi. Tanquem la comunicació amb el nou Miramar L'Escala, 4 Lleida 1. Acaba el Xevi Ramon Vilassar de Martona, Héctor Torreblanca.
27: Doncs així, Ricard, el Vilassar certifica la seva permanència una temporada més en la teva, la tercera divisió, Vilassar Mar 3, Tona 1, el millor jugador del partit, Pol Rivera, espectacular el gol que ha notat l'exdavanter del Real Madrid a l'àrbitre del partit, el senyor Enric Montero, una actuació més que correcta, li donarem un 4 sobre 5.
1: Gràcies, Héctor, una forta abraçada, company, et deixem ja descansar, Vilassar de Mar 3, Tona 1, acabat el partit a Badalona, Badalona Hospitalet, Antonio Gómez.
2: Ha acabat el partit a Badalona, finalment s'han viscut un moment de nervis quan s'ha posat l'Hospit 3-2, però la victòria es queda a casa. El senyor Miquel Azparren debuta amb victòria, Badalona 3, Hospitalet 2, millor jugador del partit.

0: Bio, fem realitat el vostre triomf.
1: Ens trobarà a Barcelona, carrer Lutxana 68 i també a l'Hospitalet, Terrassa, Girona i Pineda.
0: Campió.
2: I pel que fa als nostres àrbitres, a destacar, els que han xiulat tant a la tercera com a la Lliga Elit, cap suspens. Això de sortida i amb una jornada tan important, sobretot a la tercera federació i també a la Lliga Elit, és de destacar. Màximes notes per Campillo, Lucena, Vilanova, Fernández Quintero a l'Escala, Pedrol Bozmediano a Fontetes i notables per Curiel Riera al camp del Sant Cristóbal, Berjaga Ruz al Nou Barris i Montero Casado al Xevi Ramon. Els àrbitres que encara han de xiular partits aquesta tarda, molta sort, els que han tret tan bona nota aquest matí, doncs com sempre, enhorabona. Catorze hores i 36 minuts, anem ràpidament amb el resum final. Comencem recordant que a primera divisió, Celta 2, Elche 0, i aquesta tarda Getafe Rayo Vallecano, Betis Oviedo, Espanyol Real Madrid. Si el Real Madrid no guanya, el Barça es proclamarà ja campió de Lliga matemàticament. L'Espanyol necessita els punts, i més amb una jornada en què els resultats li estan venint a favor, perquè estan perdent els equips de la zona baixa. Demà, Sevilla, Real Societat. A la segona divisió A, 38a jornada, en joc el Racing de Santander 0, Huesca 1, aquesta tarda Sporting de Gijón, Ceuta, Real Societat B, Burgos i Las Palmas, Valladolid. Demà, dilluns, Almeria, Mirandés. La travessa del cap de setmana, pendent d'aquests dos partits que s'estan disputant hores d'ara, Casella 5, Celta Elche seria un 1 provisional i Casella 12, Racing de Santander Huesca seria un 2 provisional. En el futbol femení, aquest matí, Atlético de Madrid 4, Eibar 0 i Deportivo Abanca 1, Real Societat 2. Recordem que el Barça jugarà dimecres al seu partit de Lliga, el recuperarà d'aquesta jornada davant del Levante, el partit que es disputarà al Johan a les 18:45 hores de la tarda. Per què? Pues perquè avui el Barça té compromís important de la Champions, disputa la tornada de les semifinals al Camp Nou, un Camp Nou que estarà ple a vessar. Partit d'anada, empat a un. Ja tenim a l'Olympique de Lió a la final, va eliminar l'Arsenal en la seva semifinal, així que aquesta tarda el Barça que busca una nova final de la Champions, a la prèvia, Pere Romeu, l'entrenador.
3: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan ja hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Com bé deia la Quica, el dia de Bilbao també va ser espectacular, et posa la pell de gallina. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
2: Pel que fa a la plana poliesportiva, el Manresa ha guanyat aquest matí bàsquet al València per 104-102. El Barça juga aquesta tarda a les 7, rep el Gran Canària. Parlem ara de la primera federació, 35a jornada, jugats aquest matí, Juventud Torremolinos 3, Atlètic Madrileño 1, Villarreal B 1, Hércules 0 i Teruel 0, Tarazona 0. Aquesta tarda, Eivissa, Atlètic Sanluqueño, Eldense, Marbella i Sabadell-Real Murcia. El Sabadell juga a la Nova Creu Alta. A la prèvia d'aquest duel hem pogut escoltar el tècnic arlequinat Ferran Costa.
4: No, ara mateix, si et seré molt franc, és que no ens pesa res. O sigui, estem al, com tu dius, entrant al mes de maig, mirem enrere, mirem totes les coses que ja hem aconseguit aquesta temporada, que les hem viscut, que les hem hagut de lluitar molt, que quedaran i passen a formar part de la història d'aquest meravellós escut, i no ens pesa res. El dia a dia és boníssim, ens ho passem molt bé, ens agrada estar junts, treballem com a cabrons, i és el moment de la temporada, et diria, on més energia tenim, perquè ens ho estem passant molt bé, estem gaudint molt del que fem, ho sentim molt, estem en el millor lloc possible per viure el que estem visquent.
2: Segona federació, 34a i última de la temporada. Olot 2, València Mestalla 0, Andratx 3, Atlètic Lleida 0, Illes Pitiüses 3, Poblense 1, Castelló B 4, Girona B 2, Sant Andreu 0, Barbastro 1, Terrassa 0, Reus Futbol Club Redis 1, Torrent 3, Barça Atlètic 1, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1 i Porrera 0, Alcoià 0. Sant Andreu campió, jugaran la promoció de Sens, Atlètic Balears, Poblense, Alcoià i Reus Futbol Club Redis. Perden la categoria l'Illes Pitiüses, Atlètic Lleida, l'Andratx, el Torrent i el Porreres. Castelló B en play-out, a l'Olot, que estaven pendent d'ell, manté la categoria. A la tercera federació, penúltima jornada, 33ena, Vilanova 1, canvi de let 0, l'Escala 4, Lleida 1, Mollerussa 1, Fundació Grama 2, Sant Cristóbal 4, Europa B 0, Cornellà 2, Manresa 1, Badalona 3, Hospitalet 2, Muntanyesa 0, Vic 1, Cerdanyola 2, Pererada 2 i Vilassar de Mar 3, Tona 1. El Manresa ja és campió des de la setmana passada. Badalona i Cornellà ja ho eren i continuen sent equips de promoció d'ascens. Es disputaran el subcampionat a la darrera jornada, important per allò del partit de tornada a casa a les eliminatòries, també per les pròrrogues. I ara mateix tres equips per dos places, Hospitalet 54, Vilanova 53 i Fundació Grama 52. S'ho jugaran tota la última jornada. Europa B amb 45, l'Escala amb 46... el Tona amb 42, el Peralada amb 43, Muntanyesa 42, ho he fet així alternativament, però són els equips que ja no jugaven res i mantenen la tercera federació. L'Europa B podia encara optar a promoció d'ascens, no ho ha aconseguit amb la seva derrota a Can Anglada. Equips que ja han no baixat de categoria, l'Olot s'han salvat aquest matí, el Vilassar de Mar en 38 punts, el Mollerussa i el Sant Cristóbal en 37. El Lleida ja havia baixat i ara queden dos places de descens i tres equips que se les disputaran. El Vic suma 32 punts, per sota d'ell el Cerdanyola, que ha acabat empatant, 31, i per sobre el Can Vidalet amb 33 punts. Per tant, el Can Vidalet és l'equip que dependrà de si mateix i a l'última jornada duel directe amb el Cerdanyola del Vallès. El Vic no ha dit l'última i podria mantenir la categoria segons els marcadors de l'última jornada, per exemple, que guanyés el Vic i guanyés el Cerdanyola. I a la Lliga Elite, aquest matí, Rubí 3, Prat 2. El Rubí certifica doncs, que seguirà lluitant per la permanència, inclús per la promoció d'ascens, queden dues jornades, i el Prat, que no podrà ocupar ni la primera ni la segona plaça, no podrà optar a l'ascens directe. Aquesta tarda, Manlleu, Pobla de Mafumet. Un Manlleu, Pobla de Mafumet, que és important pel Manlleu de cara a la permanència, i la Pobla de Mafumet, que si no guanya, doncs deixaria escapar la possibilitat de ser primer i segon, però amb asterisc, perquè té aquest recurs presentat i si li acaben donant punts d'aquell empat amb el Sabadell B, la cosa tornaria a canviar. Si no, clar, jo crec que això demorarà. Si no guanya avui, doncs que Martínez i Sant Joan Alit i Moncada no podran celebrar l'ascens encara avui a la tercera federació. I acabem recordant en futbol juvenil, a la divisió d'honor, aquesta tarda queden partits per disputar amb horari unificat. És l'última jornada, el més destacat, que Espanyol i Barça, el Barça depèn de si mateix, es disputen el títol, i a la Lliga Nacional Juvenil també més partits aquesta tarda per completar la jornada del cap de setmana. Res més, Crec que dins del sac ha capigut tot, 14:43, ho he intentat fer, hi havia moltíssims partits i moltes coses importants en joc, el millor que hem sabut. Crec que us hem sapigut traslladar tota la informació d'aquesta apassionant matinal futbolística a la territorial catalana. Demano disculpes perquè ens hem passat de temps. Res, connexió amb els nostres companys de Madrid, amb els partits de primera, segona A, en fi, tot el que és notícia en el món de l'esport. Demà tornem amb més informació de futbol català a partir de les 3 de la tarda i la tertúlia, que serà espectacular, que obre setmana. Tenim a paraulats aquí a Àxel Torres i a Raúl Fuentes. Sí, sí, Àxel Torres i Raúl Fuentes demà aquí a la tertúlia del futbol territorial català. Gràcies a nom de tot l'equip que ha fet possible el programa. Si esteu fora i heu de tornar per carretera, han estat 3 dies, tranquil·litat, pausa, calma, que us volem a tots sants i estalvis de nou a casa vostra. Gràcies, que acabeu de tenir bon diumenge. Adéu-siau.